res. Agafem-nos a la vida amb alegria, amb optimisme. I creieu-me, creieu-me, no feu disbarats. Jo us asseguro que si us matéssiu, us empenediríeu tota la vida. Tota la vida. Tota la vida.

0: esperança més sensata ben amagada al fons del meu cor.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

cor. Quan seré massa cansat, que la vida m'haurà enfestigat dels seus turments i dels seus plers, un bon matí me n'aniré.

0: l'edat qui em fa creure que tot s'acaba avui.
1: Escolteu Ràdio Arrels.

seient de senyor tal. Sant Pere mirant-se el deia, les dretes que fluixes són, d'una forta

capseta a dins del meu cor, on hi emmagatzemo els millors records. Un petó en un bosc, la clau del rebost, aquella joguina, les barques al port. Tinc una capseta a dins del meu cor. No guardo disgustos ni tampoc rancors. Mil i una olors, peixos de colors, històries de Xina

0: Parques i joguines m'escalfen el cor.
1: Ràdio
2: Arrels.
1: Ràdio
2: Arrels.

de l'amor és llarg i avorrit, el malparit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions.

llibre de l'amor és llarg i avorrit. El van escriure fa molt de temps. Està ple de flors i capses en forma de cor i coses que tothom és massa jove per entendre-ho.

tot aquests matins que s'aixequen i dins del cor ja no hi ha res, tantes mirades que ens prometien

al meu costat, el ple senzill de ta presència, ta mà fràgil fregant la meva espatlla i el teu esguard.

0: Radio Arrels, són les 6.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
0: Radio Arrels.
1: Radio Arrels.
2: Poca cosa a dir per aquest període de calor estiuenca, amb vents fluixos que bufen de llevant i que a les valls de la Tet o del Tec podrien girar llevant, però són tan discrets que no es notarà gaire, a part potser a la tarda amb algunes ratxes. El cel és poc nuvolat, excepte com ahir, uns temporals d'estiu del banc de Cerdanya cap a la tarda i fins i tot podrien afectar també el Conflent i el Vallespí. Per les màximes, 22 a Matamala, 25 a Palau de Cerdanya, 22 a Fontpedrosa, 33 a Prada, 32 a Boladamunt, 29 a Sant Marçal, a prop de la Bastida, 31 a Canet, a la platja, 30 a Portvendres, 34 a Reiners i 29 a Corsaví. L'aigua del mar és a 17 graus, li costa de pujar encara. Avui és Sant Francesc Regís, Sant Aurelià i Sant Quirze. És el patró dels nens que pateixen tortures o malaltia. És també de la vila de Calella. I sabeu què? A Catalunya, Quirze era el patró dels gànduls. Ja té feina.
3: Radio Arrels, a Salelles, 95.
4: Una hora 100% en català.

merda, agonitzen casa esquerda. Sembla que em penja i despenja davant dissabte, diumenge.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
2: Qui perd la llengua, perd la identitat. Una curiositat de la nostra llengua és la C trencada. La C trencada que trobem sempre davant d'una A, una O, una U, o bé a final de mot. La plaça, començo, forçut, el braç. Els especialistes estan tots d'acord per dir que la C trencada és una deformació voluntària de l'escriptura del grup CI, transformat en CJ i després en C trencada. Perquè, a un moment donat, va caldre distingir la grafia de, per exemple, massa i plaça, o sen, del verb sentir, i sen, la xifra. I per això van utilitzar la C trencada. Però al segle XIX, la C trencada no feia pas l'unanimitat entre tots els savis lingüistes. Fins i tot el Pompeu Fabra la volia eliminar. Pues imagineu, escriure francès amb una C i França amb una S, comerciar amb una C i comerç amb una S. Sort que els defensors de la C trencada van ser prou nombrosos perquè les normes ortogràfiques del 1913 afirmin la consagració definitiva de la C trencada. Bon cop de fals!
1: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
3: Ràdio Arrels, a Font Romeu, 93.1.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. Són les 7. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
6: Som dimarts 16 de juny i us informa Paula Escudero. El professorat del Col·legi Albert Camus de Perpinyà està en vaga contra la reducció dels recursos educatius. Per setembre es preveu suprimir un mig temps de conseller principal d'Educació. Els ensenyants denuncien l'augment dels incidents disciplinaris i alerten que la pèrdua de personal afectarà el seguiment i la seguretat dels alumnes i professors. Samantha Helen, professora d'Espanyol al Col·legi Camus.
7: El que passa és que volen substituir mig temps del CPE i volen donar només a poques hores d'un EUD que no té les mateixes responsabilitats i a més només per unes hores i ni tan sol un any complet. I aquest any vàrem tenir dos CPE temps complets i veiem que això no basta. Tot i així tenim molta violència. Aquest any vàrem tenir 43 consells de disciplina i quan fa dos anys només en teníem 11.
6: Un terratrèmol de magnitud 2,6 a l'escala de Richter s'ha registrat aquest dilluns al matí a la plana del Rosselló, amb un epicentre entre Pesillà de la Ribera i el Soler. La sacsejada s'ha produït a les 9:25 del matí i s'ha deixat sentir en diversos municipis de l'àrea de Perpinyà. Des dels estudis de Ràdio Arrels al Soler s'ha pogut sentir un soroll d'explosió. Inicialment es va atribuir a una explosió de pedrera, però els sismòlegs han confirmat que es tractava d'un sisme. No s'ha registrat danys materials ni personals. La consulta ciutadana per escollir un nou nom per al Departament dels Pirineus Orientals començarà el 22 de juny i s'allargarà fins al 15 d'agost. Els electors podran votar entre mantenir el nom actual o triar entre Pirene Catalana o Pirene Mediterrane. La votació es podrà fer per internet o correu postal i si un dels noms s'imposa en la consulta ciutadana, el resultat haurà de ser validat pel Consell Departamental i després aprovat pel govern francès i pel Consell d'Estat, que tindrà l'última paraula sobre el canvi de nom. El Parlament Europeu votarà demà una proposta per flexibilitzar la regulació dels organismes modificats genèticament obtinguts amb noves tècniques. El text preveu eliminar requisits com l'avaluació de riscos, la traçabilitat i l'etiquetatge d'aquests productes. Els seus detractors alerten que la mesura podria perjudicar els sectors agrícoles lliures de transgènics i limitar el dret dels consumidors a una informació clara. La decisió marcarà el futur marc regulador d'aquestes tecnologies a la Unió Europea. El govern francès limitarà a partir de l'1 de setembre la durada de les baixes laborals a un màxim de 31 dies en la primera prescripció i de 62 en cas de pròrroga. La mesura, inclosa en el pressupost de la Seguretat Social, representa un nou enduriment de les condicions d'accés a la protecció social per als treballadors malalts. I us deixem amb la previsió del temps.
8: Poca cosa a dir per aquest període de calor estiuenca, amb vents fluixos que bufen de llevant i que a les valls de la Tet o del Tec podrien girar llevant, però són tan discrets que no es notarà gaire, a part potser a la tarda amb algunes ratxes. El cel és poc nuvolat, excepte com allí uns temporals d'estiu del banc de Cerdanya cap a la tarda i fins i tot podrien afectar també el Conflent i el Vallespí. Per les màximes, 22 a Matamana, 25 a Palau de Cerdanya, 22 a Fontpedrosa, 33 a Prada, 32 a Mula d'Amunt, 29 a Sant Marçal, a prop de la Bastida, 31 a Canet, a la platja, 30 a Portvendres, 34 a Reiners i 29 a Corsaví. L'aigua del mar és a 17 graus, li costa de pujar encara. Avui Sant Francesc Regís, Sant Aurelià i Sant Quirze. És el patró dels nens que pateixen tortures o malaltia. És també de la vila de Calella. I sabeu què? A Catalunya, Quirze era el patró dels gànduls. Ja té feina.
3: Radio Arrels. A Morellàs, 88.2.
5: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
4: Radio Arrels. Radio Arrels.
5: Política a Ràdio Arrels.
6: Amb l'Oriana Penyé.
9: Estem aquí, doncs, a la darrera conferència de premsa abans del canvi de nom i tenim amb nosaltres en Nicolás García, en vicepresident primer del departament. Bon dia, Nicolás García.
10: Bon dia.
9: Per què aquest canvi de nom és tan important?
10: Bah, és important perquè el nostre departament ha de ser més reconegut, ha de ser més en fase amb la seva història catalana, amb la seva cultura i amb la seva llengua, i avui el nom del departament actual no dona cap indicació sobre aquesta cosa. I sabem, en tot cas pensem, jo parlo aquí a títol individual, perquè la institució ella no farà campanya per tal o tal nom, però jo a títol individual defenso naturalment Pirineu Catalana, perquè trobo que és un atot, trobo que és un més per al nostre departament de ser identificat per la seva cultura, la seva llengua i la seva història. I a més, a títol personal, individual encara una vegada, penso que el futur d'una república, encara que sigui la República Francesa, el futur d'una república passa pel reconeixement de la seva diversitat, de les seves particularitats, entre cometes, culturals i lingüístiques, i naturalment les utilitzacions d'aquesta identitat i d'aquesta cosa. Doncs jo penso que era necessari. És pas una cosa que fem perquè sabem pas què fer d'altra, no? Era necessari. I a més, és una promesa electoral i el mínim que es pot esperar de càrrecs electes és que compleixin amb les seves promeses electorals, o si no, ja no val la pena creure en la política. Nosaltres havíem, ens havíem enganjat a donar a fer la proposta d'un nom que sigui més connotat amb la nostra història, la nostra cultura i la nostra llengua. Ho havíem fet tots junts. El debat que hem tingut després amb els universitaris, amb les associacions, amb les càmeres de comerç, de totes les càmeres que existeixen, de professionals, ens han fet pensar que podíem organitzar d'una altra forma que la proposta, o sigui, haguéssim pogut escriure al primer ministre, dir, voilà, el Departament de Pirineu Oriental proposa Pirineu Catalana. Per això no tenia, tenia menys possibilitats de guanyar. Hem volgut fer debats abans, hem volgut fer una consulta per, esperant naturalment que el nom Pirineu Catalana guanyi, per poder tenir a tots, tenia arguments per defensar aquest nom al govern i al Consell d'Estat. I doncs és el fruit d'una reflexió política, de debats, i no cau així perquè hi ha eleccions o no sé què, perquè ens hem despertat un matí dient, té, mira, què podríem fer avui? No, és pensat, preparat, ha costat una mica, primer de tot em diu que comença els uns i els altres, i ara em sembla que és normal que sigui així.
9: I sabem, doncs, que l'estat francès és un estat bastant centralista. Creieu que això podria ser acceptat pel Consell d'Estat?
10: No, sabem que serà molt difícil. I és una de les raons per les quals no s'ha proposat a PI català. Per dir la veritat, tots nosaltres, en tot cas els consellers departamentals que militem pel canvi de nom amb una connotació més cultural catalana i identitària catalana, tots érem favorables, i per dir un petit secret, hasta la presidenta, érem favorables a PI català, tots. Hi ha pas cap associació avui que té el monòpol de PI català. La diferència és que nosaltres volíem tenir una petita sort de guanyar, volem pas fer una proposta perduda d'avança a la gent. Això és, és la tasca dels partits polítics independentistes, de les associacions independentistes que militen. Aquesta és la llur taxa. Nosaltres no, aquí no, no treballem com uns militants de la defensa de la de l'independència d'aquest departament o d'entrar a Catalunya Sud. Nosaltres aquí som una institució francesa que defensa un nom. I sabem que serà difícil, fins a Pirineu Catalana, si guanya, serà molt difícil de fer comprendre això, però PI català ens hem convençut que era impossible. I ho hem compartit amb molta gent que pensa com nosaltres, inclòs universitaris. Clar, hi ha un universitari que diu PI català és pas prohibit. Naturalment que és pas prohibit. Catalunya Nord tampoc és pas prohibit. Però és pas el tema aquest. Hem pas dit que era prohibit. Hem dit que nosaltres pensàvem que fer aquesta proposta era entrar en un carreró sense sortida. I no és pas el que volem. N'hi ha que volen fer la demostració que l'estat francès és un estat centralista, jacobí, totalment tancat en aquestes coses. Ok, però nosaltres el que volem és avançar cap a un nom que no sigui Pirineu Oriental. En tot cas, jo milito per això, com individu, ciutadà i conseller departamental, però això no engatja només que jo. Jo milito perquè el nostre nom evolucioni, el nom del departament evolucioni amb una nota catalana a dins perquè la gent identifiquin aquí vinc amb un país català.
9: I això podria tenir un impacte sobre el turisme?
10: Sí, sí, perquè penso que, els atots del nostre departament és clar, la muntanya, el mar, és clar, però també la nostra història, la nostra llengua, la nostra cultura, la nostra identitat, la nostra forma d'acollir, la nostra forma d'acollir la gent, la nostra forma de cuinar, les nostres tradicions. Aquí, doncs, la gent venen per tot això i venen en un país que té un caràcter, i aquest caràcter ho tradueixes com? Només has de mirar el que ha passat ahir a Aix, amb Bellissap, el caràcter català, la cultura catalana, la llengua catalana, les tradicions catalanes, i això un nom ho pot portar. I a més, turísticament, per dir la veritat, penso que si fem bé la nostra feina i tots els qui volen que s'afegeixi al nostre nom de departament una identitat, un nom a connotació catalana i que recordi la nostra identitat, la nostra història, han de militar avui per fer això. Però tu parles de turisme, avui segur que aquesta lluita sortirà per la televisió nacional francesa, en parlaran els diaris, i doncs això farà una propaganda gratis, tinc ganes de dir, pel nostre departament, perquè hi ha gent que vindrà aquí, sobretot aquest any que la gent busca destinacions properes, però pròximes d'aquí del país, i doncs potser que els hi farà una mica de propaganda, a més, i dir, bon, va, vols qui es passa davant, i això és molt important.
9: I per acabar, podeu recordar com els nord-catalans podran votar?
10: Jo recomano de fer-ho de forma electrònica amb el nom... bueno, i cada un rebrà la seva bústia, un paper que ho explica ben bé, amb l'entitulat Mon Departament, que és el diari del departament, i se podrà fotocopiar el butlletí de vot, i s'haurà d'enviar per la posta gratuïtament, així, sense posar-ho en un sobre. Hi ha el verso del butlletí de vot, hi ha una envelopa T i s'ha d'enviar així. Però jo, a partir del 22 de juny, se pot fer. A partir del 1 de juliol se pot votar electrònicament, amb l'apel·lació France Connect, que és per això que no ho hem pogut fer abans, perquè no ens havíem donat compte que calia una deliberació del Consell Departamental, i doncs la fem el 18. Doncs se podrà votar tot el mes de juliol per France Connect, i així no hi ha menester d'anar a la posta, que és tothom fent, hi ha molta gent que avui saben fer això. I si no ho saben fer, poden anar a les cases socials del departament, a UMSP, que n'hi ha a Argelès, n'hi ha a Perpinyà, n'hi ha a tot arreu, i allí tindrem els consellers del numèric que ajudaran la gent a votar. Amb el número France Connect, que és el número que et connectes per fer els teus impostos, de seguretat social, etc., podràs votar electrònicament. I és jo el que recomano, perquè és el més discret i el més segur.
9: Moltes gràcies, Nicolás García, vicepresident del departament.
10: Gràcies a vosaltres.
3: Radio Arrels, en veig 93.1.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 16 de juny del 1995, Tomeu Penya omple el Palau d'Esports de Barcelona. L'emblemàtic cantant de country mallorquí, nascut al març del 1949 a Vilafranca de Bonany, va iniciar la seva carrera amb grups de rock al moment del creixement turístic de Mallorca, quan en Tomeu tenia 15 anys. Més endavant, va agafar la guitarra per voltar a Europa, període al llarg del qual va compondre temes que va gravar tornant. El seu primer disc es va publicar el desembre del 1982, Cant a la Vila. Tomeu Penya va consolidar la seva popularitat a Mallorca fins que el 1986 la cançó Mallorquins i Catalans li van obrir les portes del Principat de Catalunya. A finals dels anys 80 va actuar al Palau de la Música Catalana. L'any 1992, Tomeu Penya va rebre el Premi Nacional de la Música Lleugera per part de la Generalitat. L'any 1995, doncs, va omplir el Palau dels Esports de Barcelona, concert del qual es va publicar un DVD. Escoltem Illes dins d'un riu de Tomeu Penya.

0: Fins aquí la cançó Illes dins un riu del Tomeu Penya.
1: Radio Arels, a la Llagona, 93.1.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor a milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. La lluita dels habitants de Vingrau en contra l'extensió de la pedrera de la companyia Omià és un dels episodis més llargs i durs de la història de les mobilitzacions populars d'aquest país. Diverses dades. Octubre del 95, el prefecte Bernard Bonet envia els guàrdies mòbils que carreguen contra els oposants, fent 8 ferits entre ells. Novembre del 95, comença una llarga vaga de fam. Maig del 97, un centenar de persones ocupen la pedrera per impedir els treballs d'ampliació.
4: Era aquest dijous, a començament de tarda. Un centenar d'habitants de Vingrau han envaït la pedrera d'Omià, on, malgrat la decisió de justícia que obliga a aturar els treballs, els obrers d'Omià continuaven a treballar. Els habitants de Vingrau han ocupat la pedrera baixant per la Garriga i per sorpresa. Han estat rebuts per vigies, amb cans, amb actituds molt hostils i per poc no s'arriba a un enfrontament físic. La gent de Vingrau ha obligat el personal d'Omià i els vigies, amb els seus cas, a tancar-se dins un enclòs de pocs metres quadrats i s'han organitzat per fer el setge d'aquest enclòs tot i ocupant la pedrera. Els moments de tensió han estat nombrosos, sobretot quan els obrers d'Omià han anunciat a la premsa que no volien pas abandonar el treball malgrat la decisió de justícia. Amb els esprits més calmats i amb la gent de Vingrau envoltant els treballadors d'Omià tancats en el seu enclòs dins la pedrera, recollíem aquestes manifestacions d'un dels membres del Comitè de Defensa de Vingrau, potser un dels més actius a l'hora d'aquesta ocupació.
5: Sí, passa. Ells, hi ha una decisió de justícia que diu a Onià que no cal que treballa. Sí. I Onià continua a treballar.
6: I avui, aquell matí, han continuat a treballar?
5: Sí, dins... sí, sí, veu el puls que té, que hi ha, treballen. Mm. La decisió de justícia, no hi ha representant de la LUA per estar això. Alors nosaltres, per la força de xos, arribem per l'arrestar.
6: El Comitè de Defensa de Vingrau ha investit, doncs, la carrera.
5: Nosaltres, tot el comitè, tot Vingrau.
6: És veritat que hi ha molta gent del vilatge.
5: Hola, hi ha que... I Vingrau ven per... que té quelcom a defendre.
6: Aquí la gent del Mià, per això, tenen vigiles, tenen cas, hi ha hagut una mica d'escalfament.
5: De cas que són de fora,
6: sí.
5: Això és de cas que adreçat per matar. Mm. Alors, és això, és la llet francesa. Mm. I regarda les pis, sí. Són tot blanc.
6: És veritat que aquí al voltant de la carriera tot és blanc.
5: No fa pols, això.
6: Meu, m'hi havia dit que regarien. Quan...
5: Bé, han pisat d'aigua, per posar d'aigua aquí i cant de camion.
6: Sí. Amb el petit vent que fa, que és marinada, ben bé, tota la pols se'n va cap a les vinyes.
5: I cada cop que ha muntat a marinada, tot se'n va per avall.
6: I voleu ben bé restar aquí a partir d'ara?
5: Oui, nosaltres...
6: Dins la carriera?
5: Dins la carriera, sí. No, tant que la gendarmeria arribarà a part, si bé restarem així.
3: 1997, reportatge de Ràdio Arrels durant un enfrontament entre els oposants i treballadors de la pedrera de Vingrau.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Poca cosa a dir per aquest període de calor estiuenca, amb vents fluixos que bufen de llevant i que a les valls de la Tet o del Tec podrien girar llevant, però són tan discrets que no es notarà gaire, a part potser a la tarda amb algunes ratxes. El cel és poc nuvolat, excepte com ahir, uns temporals d'estiu del banc de Cerdanya cap a la tarda i fins i tot podrien afectar també el Conflent i el Vallespí. Per les màximes, 22 a Matamala, 25 a Palau de Cerdanya, 22 a Fontpedrosa, 33 a Prada, 32 a Mulodamunt, 29 a Sant Marçal, a prop de la Bastida, 31 a Canet, a la platja, 30 a Portvendres, 34 a Reiners i 29 a Corsaví. L'aigua del mar és a 17 graus, li costa de pujar encara. Avui és Sant Francesc Regís, Sant Aurelià i Sant Quirze. És el patró dels nens que pateixen tortures o malaltia. És també de la vila de Calella i sabeu què? A Catalunya, Quirze era el patró dels gànduls. Ja té feina.
3: Ràdio Arrels, a Prada, 95.5.
2: Plantes de Conflent. Albert Malló, Camproví. Ara estem en una sèrie parlant d'un grup de planta. Albert Malló, quin és aquest grup de plantes?
4: Sí, estem parlant de les espècies que són incloses dins del gènere Verònica, que de fet aquest gènere pertany a la família dels plantatges. Llavors, aquesta és una gran família que n'hi ha moltes. Moltes persones coneixen perfectament, si més no, alguns dels plantatges que es fan servir. Són plantes que s'han emprat des de fa molts i molts anys. Concretament, aquesta vegada parlarem de Verònica pèrsica.
2: Ve de Persa.
4: Sí, li hem de dir Verònica de Pèrsia perquè els noms que tenim recollits aquí a Catalunya Nord seria Verònica, però per al gènere, en companyó. No tenim cap altra informació. D'altres llocs sí que en tenim algunes més, blauets, pel color de les flors, borrassol, borrissol, borrissol pelut, realment és pelut, pas molt, però ho és, grinxot, Verònica, Verònica pèrsica, de Pèrsia. Llavors, parlem una mica també de la procedència d'aquests noms, en aquest cas dels científics, és a dir, de les dues parts que conformen el nom científic, que seria Verònica, que en aquest cas és un nom que va estar posat perquè es va dedicar a Santa Verònica. Molt probablement la persona que el va signar, sé pas si va ser en Linné ara mateix, probablement era una persona devota, perquè probablement es basaria, repeteixo, en una llegenda que es descriu en l'estació sexta del Camí de la Creu, que és una pràctica devocional catòlica que recorda els moments de la vida de Jesús de Nazaret. I en allà Verònica es diu que va aixugar la suor i la sang de la cara de Jesucrist. I amb aquesta peça de roba doncs va guarir en Tiberi, que era un emperador romà, de la lepra. Probablement hi ha aquesta associació, un ús d'una planta i el caràcter devot de la persona que la signa. I pel que fa a l'espècie, Pèrsia ens fa referència d'allà on és natural la planta. Pèrsia, que no seria necessàriament l'Iran, eh? No. És més, Pèrsia és més que això.
2: Més que això.
4: Sí, sí, és més que això. I, de fet, els usos que tenim, el poca cosa que tenim, vindran d'allà.
2: D'allà.
4: Sí. En occità, que és el que ens manca dir pel que fa als noms, només en conec un, Verónico de Prat. Ah, no, i un altre, Porrassú.
2: Ah, parlem de la descripció d'aquesta Verònica.
4: Exacte.
2: Que n'hi ha moltes de Veròniques, però Sí, aquesta és especialment. Aquesta de Pèrsia.
4: Aquesta és de Pèrsia, veus? Vinclada, però aquesta, veus, ja és més dreta, eh? No té tants de pèls, eh?
2: Quines són les diferències d'aquesta amb...
4: amb d'altres.
2: Amb d'altres, en tot cas, l'altra que hem comentat abans.
4: Sí, aquesta verònica, concretament, pel que fa a la flor, és realment gran. És molt més gran que el calze. I, a més, sobresurt a les bràctees, que són semblants a una fulla. Sobresurt, en canvi, les altres veròniques, això passa pas sempre, o poc. I en aquest cas són unes fulles que no són pas massa peludes. A més, són més llargues que amples. El color verd és un color verd mat, no és pas brillant, i ens trobaríem, doncs, amb característiques semblants a les de les altres veròniques, que a la part baixa de la tija són aparells, i quan s'arriba a la inflorescència, les bràctees, que semblen fulles, deixen de ser-ho i se'n veu una a cada banda. No estan posades com de dos en dos. Això seria, a grans trets, les diferències que hi ha. I després veurem que la càpsula, quan és feta amb el filament que l'aguanta, és a dir, el peduncle és molt més llarg que la fulla corresponent, però molt més llarg. I si el fruit és fet, veurem que és una càpsula inflada que té dos lòbuls, uh-huh, que són divergents. Per tant, sembla un cor, uh-huh, que és una de les coses que sobta. És a dir, el fet de que tingui una càpsula així i, si és en flor, que tingui unes flors realment grans que sobresurten. De color blau, eh? Amb la gola de color blanc.
2: Parlem de mig centímetres per la flor,
4: eh? Sí, per aquí va, pot ser un poc més, un centímetre, no sé si poden fer un xic més, depèn de l'anyada, aquesta anyada que és molt eixuta, clar, tot és més petit, eh? Però aquesta mateixa que tindríem aquí potser faria 8, 9 mil·límetres d'amplada, de diàmetre.
2: I aquest cor, quan fa?
4: I aquest cor, doncs mira, més o menys pot fer ben bé un centímetre, uh-huh, d'amplada. És més ample que pas alt. I veurem que al mig del cor surt un estil que és persistent. De tota manera, aquesta, amb aquesta estructura que té la morfologia que té el fruit, és gairebé evident de quina planta es tracta.
2: I aquesta planta s'estén per terra?
4: Sí, és una planta que s'estén per terra, és a dir, és aixecuda, però que de tendència...
2: Cerca la llum.
4: Sí, cerca la llum, aquesta s'aixeca. S'aixeca, com en d'altres més aviat són més tombades, aquesta més aviat repta una mica i després se posa dreta.
2: On se fa?
4: Sí, aquesta la podem trobar, com moltes i moltes altres veròniques, en llocs, en camps, per exemple. I aquesta concretament fa uns rodals grossos. Allà on n'hi ha es nota, perquè en sol fer això.
2: I doncs vol dir que en un jardí ornamental pot ser justament un ornament?
4: Sí, sí. En allà es pot trobar, eh? És a dir, estaríem parlant ben bé de terres cultivades. Uh-huh. I en aquest cas un jardí ho seria. I la vegetació ruderal, és a dir, la que hi ha al voltants dels llocs urbanitzats o bé els llocs on l'home altera el territori. Els camps ho serien, també es poden incloure en aquí. I, de fet, els autors que havien treballat aquestes dècades passades i segle passat assenyalen aquest mateix hàbitat camps. I, per exemple, en Companyó assenyala la Bassa, Castell de Rosselló, Sant Salvador, per exemple, en Gautier, assenyala el lloc on hi ha oliveres, la plana del Rosselló i les Alberes. Però es pot trobar en molts i molts llocs, eh? Per exemple, l'Institut Nacional de Patrimoni Natural assenyala que és present a 19 comunes del Conflent. I el company en Rafael Balada, que ha estudiat els quadres d'aquí, en què es divideix el territori, també l'ha trobat a 10 quadres d'UTM, és a dir, pràcticament a tot el territori. És una planta bastant comuna.
2: S'utilitza per alguna cosa?
4: Poca cosa tenim de Catalunya Nord, cap. D'altres regions, diuen que es mengen les fulles cuites i que s'utilitzen en sopes, i les flors i les tiges es mengen en amanides. I l'única cosa que tenim de medicina és un estudi que està fet per doctors italians i de l'Iran. Jo diria que són de l'Iran, sí. I han trobat utilitats interessants. Es veu que en els extractes que han fet es mostra l'activitat inhibidora dels enzims clau de la diabetes de tipus 2 i la hipertensió, i la capacitat antioxidant d'aquests extractes que són rics en fenols. Llavors, és una planta que medicinalment és d'interès. Res més.
2: Moltes gràcies, Albert Mayol.
4: A tu, Enric. Albert Mayol, Camproví.
2: Plantes de Conflent.
0: Rayo Arels.

0: al Mediterrani.
1: Ràdio Arrels. Educació a Ràdio Arrels. Amb Paula Escudero.
2: Des d'ahir al matí, els professors del Col·legi de Perpinyà, Albert Camus, són en vaga per protestar contra la retallada d'un mig temps de conseller principal d'Educació. Samantha Helen, bon dia.
3: Bon dia.
2: Tu ets professora d'espanyol al col·legi i ens parlaràs avui de les vostres reivindicacions. Primer de tot, què és el lloc de treball que es vol retallar per setembre?
3: El que passa és que volen substituir mig temps del CPE, que és el responsable dels actes de la vida quotidiana dels nens, i volen donar només a poques hores d'un EUD que no té les mateixes responsabilitats i, a més, només per unes hores i ni tan sol un any complet.
2: Perquè, a més, el Col·legi Albert Camus està en una zona d'educació prioritària.
3: Sí. I aquest any vàrem tenir dos CPE temps complets i veiem que això no basta, que tot i així tenim molta violència. Aquest any vàrem tenir 43 consells de disciplina i quan fa dos anys només en teníem 11. I tenim més mitjans humans, doncs si ens treuen els mitjans, tenim por que sigui pitjor.
2: I com és que, doncs, amb aquest context que em deies que fa dos anys hi havia 11 consells de disciplina, aquest any 43, sobre un total de 400 alumnes, cosa que fa quasi un alumne de cada 10 que pot ser problemàtic, per què amb aquest context tan complicat volen retallar justament un lloc de treball?
3: És una bona pregunta. És que sí, tenen mitjans i han de repartir d'alguna manera i els mitjans sí, no sé com ho fan, però tot està dividit, no és global, la repartició és global, no sabem molt bé com ho fan.
2: Perquè també, a més, aquest any hi ha hagut molts problemes de violència entre pares d'alumnes i professors.
3: Sí. I també varen agredir el director i també l'infermera. Hi ha coses molt, molt greus que estan passant i per això tenim por. Tenim por per la seguretat dels nens, tenim por per la nostra seguretat. No podem continuar així. Per això aquesta mobilització.
2: És el que em deies, doncs, que dos CPE a temps ple, que és el que teníeu aquest any, no és prou en el context tan complicat que viviu, doncs, el Col·legi Albert Camus. Durant aquesta vaga que esteu fent, teniu d'altres reivindicacions?
3: Sí, més mitjans humans, però sobretot això. És que normalment, oficialment, si mirem les xifres, tenim el número de CPE normal pel número d'alumnes que tenim, però el que passa és que la realitat del terreny no és pas com una xifra. La reivindicació sí, és tenir més mitjans humans per poder fer el nostre treball el millor possible.
2: Samantha Helen, professora d'espanyol al Col·legi Albert Camus, moltes gràcies.
3: Gràcies.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
4: A Ràdio Arrels, l'actualitat del Conflent amb en Joel Mené.
5: És el moment, com cada dimarts, en aquesta hora, a Ràdio Arrels, d'establir comunicació amb el Conflent, Vilafranca de Conflent, amb el Joel Mené. Joel, bon dia.
6: Bon dia a tothom.
5: I avui s'ha treballat molt pels tots els auditors del Conflent i de Catalunya Nord amb moltes informacions i, per començar, una descentralització de la Sant Joan, de la festa de Sant Joan. L'Ajuntament de Fontpedrosa ha decidit, doncs, descentralitzar la seva festa.
6: Sí que se'n passen de coses del mes de juny aquí en Conflent, però és veritat que amb els focs de Sant Joan ja sabem que per tot arreu els tenim, però aquest any és veritat que hi ha un canvi a Fontpedrosa per a la gent que volen aprofitar d'aquesta novetat, podríem dir entre cometes, s'haurà de pujar cap a Pres Balaguer a les 7 de la nit, doncs el 23 de juny, per fer una nova versió dels focs de Sant Joan de la ciutat, de l'Ajuntament de Fontpedrosa.
5: una de les nombroses celebracions de Sant Joan, doncs, al Conflent, i aquests dies també cal parlar de la Festa de la Música.
6: I com en parlàvem amb Miquel la setmana passada, és veritat que el dia mateix, el 21 de juny, hi ha un programa ric perquè quasi tothom fa la Festa de la Música, però l'interessant és de poder aprofitar ja, com hem parlat la setmana passada, el divendres 19, que hi ha ja una versió a Marquixanes, i en aquest cas, el 20 d'aquest dissabte, doncs, a Bernet també es farà doncs, una Festa de la Música un dia abans, i s'haurà doncs, d'anar a les 3 de la tarda al Casino de Bernet, que és molt bonic i que és un lloc preciós per fer música.
5: Tot el país aprofita de l'aigua del Canigó i entre els primers a aprofitar-ne hi ha segurament els pobles d'aquesta falda del Canigó, entre els quals Vinçà, que li dediquen fins i tot una exposició.
6: Aquest dissabte 20 de juny, doncs, a les 10 del matí, es presentarà doncs, aquesta exposició sobre totes les fonts que hi ha a Vinçà, que n'hi ha moltes, i doncs felicitem i saludem Miquel Adelantado, que presentarà doncs, les seues fotos sobre aquest tema de l'aigua i

0: també a l'entrada de la casa de l'Ajuntament amb 60 fotografies dels artistes del festival i doncs dels anys 1950 a 1966, una exposició molt important i històrica doncs, sobre el festival més famós quasi del Conflent.
1: Aquests dies és temps de transhumància i Soanyàs, Joel Mené, doncs volen aprofitar, volen fer una festa al voltant de la transhumància.
0: I és la cinquena edició d'aquesta doncs, transhumància amb el Miquel, que va pujar doncs, a Soanyàs, que ja és un poble que és una mica alt a la muntanya, o a l'estiu doncs, les vaques i els vedells se'n van encara més alt i doncs, per aquesta transhumància van passar per Évol, on l'Ajuntament es va fer un petit aperitiu i una festa, perquè és veritat que és tradicional la transhumància i és bonic i interessant també pel medi ambient. I d'Évol van seguir la pujada cap a la Molina i de la Molina doncs, ara sabem que les vaques de Miquel i els vedells passaran un estiu a la fresca a les madres.
1: L'actualitat de proximitat, la premsa de proximitat és molt important, però aquesta premsa de proximitat té dificultats i per això vols transmetre una crida d'un dels nostres col·legues.
0: No és la primera vegada ni el primer poble, però una vegada més es busca un corresponsal pel diari L'Independent doncs, i aquesta vegada és per la ciutat, l'Ajuntament, el poble de Prada.
1: I ara, doncs, obrim ja l'agenda, una agenda molt rica. Comencem amb un concert el 27 de juny als Masos.
0: A l'església dels Masos, és a dir, que no és cada dia, tampoc que no és una ocasió, organitza un concert. I doncs s'ha d'aprofitar que dissabte, doncs, el 27 de juny, és a prop, a les 6 de la tarda, amb un grup que es diu Passionata, amb mandolina i acordió, i és un concert gratuït.
1: En parlàvem, ja se saben les dates oficials del Festival Pau Casals.
0: El Festival Pau Casals doncs, començarà el 28 de juliol fins al 8 d'agost. Doncs coneixem les dates.
1: I anem ara amb Joel Mené al teu poble, Vilafranca de Conflent. Estàs molt content perquè Vilafranca retroba la seva festa major, a més amb el seu format tradicional.
0: Encara que no és el... No serà la festa major de la meva infància, quan era petit, segurament hi havia 3 dies amb la banda de taula, ball d'ofici, sardanes i festa catalana, però ja tornen a ser una mica tradicional la nostra festa major, doncs, la Sant Jaume a Vilafranca, i el ple és que ja ho sé i m'ho han dit, tornaran a fer sardanes a Vilafranca, que era un moment privilegiat i un moment tradicional del poble de Vilafranca. I doncs tornaran les sardanes aquest estiu 2026 a Vilafranca. És una bona nova.
1: I finalment vols destacar un últim apunt amb l'agenda del Conflent pel mes de juliol?
0: Tots els aficionats de rugby que som i sabem que al Conflent hi ha una bona riquesa d'aquest esport favorit dels catalans del nord. Hi ha el 11 de juliol, a les 10 del matí, l'Assemblea General de l'EBC Vinsa, que és un de les equips més famoses d'aquí del Conflent, amb la Jopa a Prada, i organitzen aquesta Assemblea General i doncs per la gent que volen participar, i en particular nosaltres en havíem parlat sovint aquí a Radio Arès, l'equip femenina, i doncs que es diuen les Roses del Canigó, doncs per la gent que volen participar i ajudar, el 11 de juliol a les 10 del matí hi haurà l'Assemblea General de l'EBC Vinsa.
1: I fins aquí, doncs, aquesta ampli agenda de l'actualitat del Conflent proposada per en Joel Mené. Ens retrobem, fidelment, d'aquí una setmana a la mateixa hora. Joel, gràcies, bon dia. Fins la setmana entrant.
0: Ens retrobem. Adéu, adéu.
2: A Radio Arels, l'actualitat del Conflent amb en Joel Mené.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: La bicicleta com a eina de transformació ecològica. Bon dia. Un pensador i crític social austríac, Ivan Illich, que va néixer fa just un segle, es va destacar durant la segona meitat del segle XX per la seva ferma defensa de l'autonomia humana davant del control de les grans institucions i els monopolis industrials. Un article a la web The Conversation explica que, mitjançant el seu cèlebre concepte de convivencialitat, l'autor sostenia que les eines han de servir per alliberar la col·lectivitat en lloc d'esclavitzar la societat o destruir l'entorn natural. Dins d'aquest marc teòric, la bicicleta emergeix actualment com l'instrument perfecte per contrarrestar l'alineació que provoca el model de transport modern i l'ús generalitzat de l'automòbil privat. Segons Illich, el cotxe representa el miratge d'una velocitat que esdevé totalment falsa si es comptabilitzen de forma global totes les hores laborals que un ciutadà ha de vendre per poder assegurar la compra, el manteniment, el combustible i les assegurances del vehicle. Aquest càlcul revela que la velocitat real del transport motoritzat amb prou feina supera els ritmes de la marxa a peu, relegant l'usuari a una pèrdua constant de temps vital enmig de col·lapses de trànsit i de l'asfixia de l'espai urbà. En oposició a aquesta paràlisi, l'article de The Conversation explica que Ivan Illich presentava la bicicleta com a una solució d'una eficiència energètica i democràtica incomparable que respecta escrupolosament l'escala humana i els límits biosfèrics. El seu ús generalitzat requereix una fracció mínima de recursos de la Terra, no genera dependència del petroli i torna als ciutadans la seva capacitat de moure's lliurement, transformant la mobilitat en una acció ecològica i justa.
3: Ràdio Arrels, Anefiac, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 8. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
4: Som dimarts 16 de juny i us informa Paula Escudero. El professorat del Col·legi Albert Camus de Perpinyà està en vaga contra la reducció dels recursos educatius. Per setembre es preveu suprimir un mig temps de conseller principal d'Educació. Els ensenyants denuncien l'augment dels incidents disciplinaris i alerten que la pèrdua de personal afectarà el seguiment i la seguretat dels alumnes i professors. Samantha Ellen, professora d'Espanyol al Col·legi Camus.
5: El que passa és que volen substituir mig temps del CPE i volen donar només a poques hores d'un EUD que no té les mateixes responsabilitats i, a més, només per unes hores i no, ni tan sol un any complet. I aquest any vàrem tenir dos CPE temps complets i veiem que això no basta. Tot i així, tenim molta violència. Aquest any vàrem tenir 43 consells de disciplina i quan fa dos anys només en teníem 11.
4: Un terratrèmol de magnitud 2,6 a l'escala de Richter s'ha registrat aquest dilluns al matí a la plana del Rosselló, amb un epicentre entre Pesillà de la Ribera i el Soler. La sacsejada s'ha produït a les 9:25 del matí i s'ha deixat sentir en diversos municipis de l'àrea de Perpinyà. Des dels estudis de Ràdio Arrels al Soler s'ha pogut sentir un soroll d'explosió. Inicialment es va atribuir a una explosió de pedrera, però els sismòlegs han confirmat que es tractava d'un sisme. No s'ha registrat danys materials ni personals. La consulta ciutadana per escollir un nou nom per al Departament dels Pirineus Orientals començarà el 22 de juny i s'allargarà fins al 15 d'agost. Els electors podran votar entre mantenir el nom actual o triar entre Pirineu Català o Pirineu Mediterrani. La votació es podrà fer per internet o correu postal i si un dels noms s'imposa en la consulta ciutadana, el resultat haurà de ser validat pel Consell Departamental i després aprovat pel govern francès i pel Consell d'Estat, que tindrà l'última paraula sobre el canvi de nom. El Parlament Europeu votarà demà una proposta per flexibilitzar la regulació dels organismes modificats genèticament obtinguts amb noves tècniques. El text preveu eliminar requisits com l'avaluació de riscos, la traçabilitat i l'etiquetatge d'aquests productes. Els seus detractors alerten que la mesura podria perjudicar els sectors agrícoles lliures de transgènics i limitar el dret dels consumidors a una informació clara. La decisió marcarà el futur marc regulador d'aquestes tecnologies a la Unió Europea. El govern francès limitarà a partir de l'1 de setembre la durada de les baixes laborals a un màxim de 31 dies en la primera prescripció i de 62 en cas de pròrroga. La mesura, inclosa en el pressupost de la Seguretat Social, representa un nou enduriment de les condicions d'accés a la protecció social per als treballadors malalts. I us deixem amb la previsió del temps.
6: Poca cosa a dir per aquest període de calor estiuenca, amb vents fluixos que bufen de llevant i que a les valls de la Tet o del Tec podrien girar llevant, però són tan discrets que no es notarà gaire, a part potser a la tarda amb algunes ratxes. El cel és poc nuvolat, excepte com ahir, uns temporals d'estiu del banc de Cerdanya cap a la tarda i fins i tot podrien afectar també el Conflent i el Vallespí. Per les màximes, 22 a Matamala, 25 a Palau de Cerdanya, 22 a Fontpedrosa, 33 a Prada, 32 a Mula d'Amunt, 29 a Sant Marçal, a prop de la Bastida, 31 a Canet, a la platja, 30 a Portvendres, 34 a Reiners i 29 a Corsaví. L'aigua del mar és a 17 graus, li costa de pujar encara. Avui és Sant Francesc Regís, Sant Aurelià i Sant Quirze. És el patró dels nens que pateixen tortures o malaltia. És també de la vila de Calella. I sabeu què? A Catalunya, Quirze era el patró dels gànduls. Ja té feina.
3: Radio Arrels, a Perpinyà, 95.
1: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.
4: Ràdio Arrels.

0: veloce, tutta catalana. Figa flower, tu sei lo cartitti. Dei, dei, dei, sempre a buona compagnia. Presente arriva l'invitazione per la consulta. Figa flower.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
4: I és l'hora, el tenim aquí com cada dimarts als estudis de Ràdio Arrels al Soler. Joan, bon dia.
5: Bon dia.
4: I avui, Joan, vols tornar sobre una actualitat de la qual se n'ha parlat molt a Catalunya Sud, el Papa Lleó XIV, que va visitar l'estat espanyol, i Catalunya, el Papa Lleó XIV, Espanya, Gaudí i el català.
5: Antoni Gaudí va morir l'any 1926. Atropellat per un tramvia a Barcelona, fa 100 anys. Per tant, a Catalunya, pel centenari de la seva mort, 2026 és l'any Gaudí, amb moltes celebracions, records, homenatges. També, aquest any, s'ha acabat l'última torre de la Sagrada Família, la Torre de Jesús, amb els seus 172 metres i mig d'alçada, que en fa l'església la més alta del món, però té 5 metres menys que la muntanya de Montjuïc, que de l'altra banda domina també Barcelona. Així ho va voler Antoni Gaudí, que va declarar que, citació, l'obra de l'home no havia de superar l'obra de Déu. És molt bonic com a símbol, però com a geògraf no sé si per arribar als 177 metres d'altitud de la muntanya, Déu havia de programar durant milions d'anys la sedimentació de les roques de Montjuïc dins el mar, després l'aixecament de la muntanya, seguida de la seva erosió, fins a la seva alçada d'avui de 177 metres, i, evidentment, la seva evolució futura. Va, el Papa Lleó XIV havia de visitar Espanya, tant perquè és un país catòlic com per consolidar la posició preeminent, molt avantatjosa per ella, de l'Església espanyola. Per tant, la data va ser fixada el 9 de juny a Madrid i el 10 de juny a Barcelona per poder fer la benedicció de la Torre de Jesús precisament el dia mateix aniversari de la mort del seu conceptor Antoni Gaudí. Dies abans, quan va ser acabada la torre, s'hi va posar al cim, com és de tradició a Catalunya, la bandera catalana i aquesta vegada també la bandera del Vaticà per ser, com hem dit, l'església catòlica més alta del món. Gaudí, a més de ser un fervent cristià, molt místic, és conegut com a ferm catalanista. Sempre parlava català. Sempre. A una època on se parlava molt castellà, sigui quin sigui l'idioma del seu interlocutor. Per exemple, va parlar català amb el rei Alfons XIII, quan aquest va inaugurar a Barcelona el monument a Jacint Verdaguer. L'escàndol va venir quan se va saber per una filtració que tot l'acte del Papa a la Sagrada Família era previst, i els parlaments també, íntegrament en castellà. Va ser interpretat amb raó com una voluntat política d'esborrar el català i de no respectar el propi Gaudí i la seva memòria. Són els cristians catalans mateixos que van portar la queixa, sense crits ni manifestacions, però amb insistència i utilitzant totes les vies possibles per arribar al Papa i fer-li saber el dany que això provocaria per l'Església catalana mateixa, que té una conferència episcopal pròpia, particular, no l'espanyola, on s'utilitza el català. Qui ho va portar, ajudada per altres entitats, elles civils, és la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, una entitat laica que té prop de 130 anys, presidida ara per Joan Maluquer. Els que van a l'UCE de Prada segur que el coneixen, Joan Maluquer, car és la persona activa i afable que organitza tot, que porta tot a l'UCE. Fer-ho tot en castellà era una traïció a la memòria de Gaudí i una manipulació política de l'Església espanyola i de les autoritats de l'Estat. Era també una ruptura amb la tradició establerta des del retorn de la democràcia i del reconeixement de la cooficialitat del català a Catalunya. Per exemple, pels Jocs Olímpics a Barcelona del 1992, tot se va fer bilingüe, català i castellà, i quan l'actual rei d'Espanya ve a Catalunya, els seus parlaments són en part o en totalitat en català, segons les circumstàncies. Doncs, per què precisament per Gaudí i per la Sagrada Família imposar el castellà?
4: Justament, Joan, què representen Gaudí i la Sagrada Família?
5: Sabem que Antoni Gaudí era una de les principals figures del modernisme català, que és una forma d'art que se caracteritza per la seva exuberància, mireu la Sagrada Família, i les seves fonts d'inspiració dins la natura, dins la vida. Gaudí ha realitzat també, i són originals, la Casa Batlló, el Passeig de Gràcia, que té una forma de dragó, també la Pedrera, el Parc i la Colònia Güell, entre altres, i, evidentment, la Sagrada Família. Sabia ell que no la podria acabar, però em va donar l'esquema, la maqueta i totes les característiques i totes les mides. La genialitat i el simbolisme de la Sagrada Família són fets acceptats per tothom. Se sap que el temple representa la família terrestre i celestial del Crist. Ho simbolitzen les torres, que juntes fan pensar a un bosc que puja cap al cel, com havia volgut Gaudí, buscant la llum a dalt, com ho fan els arbres. La Torre de Jesús, la més alta, amb una creu al cim, la Torre de la Verge Maria, amb un estel, envoltades de les torres dels quatre evangelistes i de les 12 torres dels apòstols. És fa pocs anys que els matemàtics de l'Autònoma de Barcelona van descobrir la simbòlica de les proporcions i de les diverses alçades de la Sagrada Família, on predomina el 12, el nombre bíblic i cristià, com ho demostra un interessant article dels autors de l'estudi a VilaWeb, per exemple, els 12 fills de Jacob, les 12 tribus d'Israel, els 12 apòstols, com deien, etc. També és sobretot necessari recordar el significat social i popular de la Sagrada Família, arrelada a Barcelona i a Catalunya. És aquest temple, és a l'origen, al segle XIX, un temple expiatori per rescatar Barcelona dels pecats portats per la revolució industrial, deien els creients. Des del seu inici, l'any 1882, i durant prop d'un segle, ha durat 140 anys en total, doncs les obres van ser pagades pels donatius de la gent, cada any, on se feia un recapte. Se sap que l'Església se va convertir, inacabada, en un símbol de Barcelona, per la seva originalitat. És el monument actualment més visitat d'Espanya. I els diners aportats per les milions d'entrades cada any dels turistes han permès d'accelerar les obres en els últims 20 anys i acabar-la. Cada any, de fet, si anava a Barcelona, se veia la progressió. Per tant, la Sagrada Família no és cap construcció de prestigi, Versalles, el que es vulgui, pagada per un estat o institucions per fer-se propaganda, sinó que és una creació volguda i pagada per la gent durant més d'un segle, gent de Barcelona i ara d'arreu del món, que venen a admirar-la i que queden tots sempre impressionats.
4: I ara, Joan Becat, a continuació, ens vols comentar com es va passar aquesta visita del Papa Lleó XIV.
5: Molt interessant pel seu inici i el seu final. Fins a l'últim moment, on el Papa, a pocs dies de venir, va entendre finalment el missatge dels cristians catalans, per esperit pastoral o per necessitat, amb una reunió d'urgència al Vaticà pocs dies abans, la visita, ella, va ser pensada des d'Espanya i de Barcelona, l'Església i les autoritats. Era, per ells, el moment de reinterpretar l'obra de Gaudí, de fer-ne un símbol d'Espanya, una recuperació. Per tant, calia esborrar el català de les celebracions i al mateix temps totes les referències al catalanisme de Gaudí que es veuen a la Sagrada Família mateixa i l'actual catalanisme de Catalunya. Si a l'inici la Cúria, és a dir, el govern del Vaticà, va acceptar la proposta tal com era, en castellà, no hi ha res a dir a posteriori sobre la visita del Papa a Catalunya. Després d'un primer dia a Madrid, el Papa va assistir el dimarts a la nit a una gran vetllada amb desenes de milers de persones a l'estadi de Montjuïc, on va parlar en català, en part. Ja és un bon signe. El dimecres va visitar la presó de Can Brians, on Roger Rull, el president del Parlament de Catalunya, li ha recordat que ell hi havia passat 3 anys i mig per les seves opinions polítiques. Sempre és bo de recordar com van les coses a Espanya. Va visitar el monestir de Montserrat, on va menjar amb els monjos, i, evidentment, va venir a beneir la Torre de Jesucrist a la Sagrada Família, amb un parlament majoritàriament en català, dient, citació, i en català, «Donem lloança a Déu inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí». Doncs l'ha inaugurat en català. Per tant, finalment, tot perfecte i tot normal. Aquest Papa sí que en sap d'entendre o d'escoltar. Això, entendre i escoltar, no és el cas de l'arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, l'organitzador de la visita del Papa a Barcelona, el que ho preveia tot en castellà. Se'l sabia poc sensible al català, per no dir sense embuts que és un anticatalà notori. Amb les paraules d'un cristià que sap la moderació però que parla clar, Joan Maluquer ho deia dins un interviu la setmana anterior per VilaWeb. Citació de les paraules de Joan Maluquer. Sembla que Omella, l'arquebisbe, doncs, no s'hagi realment immergit en la nostra realitat. Em sembla que quan ell se'n vagi encara no ens haurà entès. La Sagrada Família n'era la prova. Efectivament, a la visita de la catedral de Barcelona, després d'un parell de frases en català, va dir al micro, dirigint-se al Papa, «No le traduzco porque lo entiende». El Papa li fa signe que sí, que entén el català, i l'arquebisbe, Omella, continua fent tot el seu parlament en castellà, com totes les seves altres intervencions. No cal perdre de vista, per explicar això, que fins fa 2 anys era el president de la Conferència Episcopal Espanyola de tota Espanya. Això ho diu tot. A més, i és coherent amb l'actuació fins ara de l'Església Espanyola, la premsa a Madrid, El País, i a Barcelona, han recordat que el 2021, fa poc, havia estat alertat personalment per un jove víctima d'agressions sexuals per part d'un capellà. Omella el va escoltar i no va fer res contra el capellà. Fins i tot va presentar una querella contra el jove per amenaces i calúmnies. La justícia, per sort, no el va seguir perquè no hi va veure cap fonament. I finalment, el 2024, el capellà va ser detingut per noves agressions sexuals. La cerimònia a la Sagrada Família va ser marcada també per un episodi lamentable, de fet d'una repressió, de part dels organitzadors, sempre els mateixos. Aquests organitzadors han fet expulsar per la policia els 600 coristes de la coral que cantaven el Virolai, perquè tenien por que se despleguin banderes catalanes i tenien por que la coral canti els Segadors. Ep, és l'himne oficial de Catalunya i és l'himne de la Generalitat. Doncs, censura, repressió, intolerància, o més, vosaltres triareu. No vull acabar el tema on s'ensai bé el papa Lleu XIV, però no tan bé l'arcabisbe de Barcelona, sense dir un mot sobre precisament la situació de l'Església espanyola, que beneficia sempre avui d'un tracte privilegiat que no tenen les altres religions, tracte privilegiat que li va donar el dictador Franco, car l'Església era un suport important al seu règim feixista. És el concordat firmat l'any 1953 al Vaticà, que dona una posició privilegiada, un finançament sobre els impostos de la gent, salaris dels bisbes i dels capellans, exempcions fiscals, etc. El concordat va ser modificat amb els acords i mantingut amb els acords de l'any 1978, quan se va aprovar la Constitució espanyola. Però, curiosament, va ser negociat l'acord i tancat en secret abans i se va firmar concretament dies després de la firma. És a dir, que l'acord ha escapat al vot del nou Parlament i recondueix fins avui la situació franquista, cosa que ha passat també, ho sabem, amb altres estructures com la justícia. Deien una publicitat turística ja fa anys: Spain is different. Doncs ho és sempre de diferent.
4: Gràcies, Joan Becat. Fins la setmana que ve a Ràdio Arrels.
5: Bon dia a tothom.
4: I recordem també que aquesta crònica la podeu trobar a radioarrels.cat, on la podeu sentir i també llegir.
3: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
2: Ràdio Arrels. Ara Inés. 88.2

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, Agnès de l'oficina de turisme Conflent Canigó. Us anuncio que el divendres 19 de juny a les 6 la Biblioteca de Prada acull Jean Boisset per a una xerrada al voltant del seu llibre El sistema de les torres de senyals dels Pirineus Orientals o seguint els passos d'Annie de Pous. Descobriu la fascinant història de les torres de senyals que antigament vigilaven el nostre territori i converseu amb l'autor.
2: Radio Arrels, a Codelet, 95.5.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Poca cosa a dir per aquest període de calor estiuenca, amb vents fluixos que bufen de llevant i que a les valls de la Tet o del Tec podrien girar llevant, però són tan discrets que no es notarà gaire, a part potser a la tarda amb algunes ratxes. El cel és poc nuvolat, excepte com ahir, uns temporals d'estiu del banc de Cerdanya cap a la tarda i fins i tot podrien afectar també el Conflent i el Vallespí. Per les màximes, 22 a Matamala, 25 a Palau de Cerdanya, 22 a Fontpedrosa, 33 a Prada, 32 a Mula d'Amunt, 29 a Sant Marçal, a prop de la Bastida, 31 a Canet, a la platja, 30 a Portvendres, 34 a Reiners i 29 a Corsaví. L'aigua del mar és a 17 graus, li costa de pujar encara. Avui és Sant Francesc Regís, Sant Aurelià i Sant Quirze. És el patró dels nens que pateixen tortures o malaltia. És també de la vila de Calella i sabeu què? A Catalunya, Quirze era el patró dels gànduls. Ja té feina.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
6: Ramon Gual és el protagonista musical aquesta setmana a l'antena de Ràdio Arrels, ja que ens ha vingut a presentar 5 cançons i a parlar-nos una mica de la seva carrera musical com a cantant nord-català. Ramon, tu quants anys fa que fas música?
7: Llavors, de música, d'ençà l'any 73, perquè vaig començar a anar a cursos de música a Prada, la meva àvia m'havia regalat un melodica, vaig tocar melodica. Sí?
6: Explica'ns què és un melodica, per qui no ho saben.
7: Melodica és un instrument que has de bufar a l'interior, doncs has de bufar com una flauta, però té tot un teclat de piano. Llavors fa un so bastant curiós i vaig començar durant un any a aprendre música amb aquest instrument. I és l'any següent, el 74, que llavors mon pare em va comprar la primera guitarra, que vaig començar la guitarra.
6: I quants anys tenies llavors?
7: Llavors, en aquest moment, bé, a 73 tenia 11 anys i sí, 74 en tenia 12.
6: I la teva família insistien perquè vagis a classes de música i tot, o t'agradava i anaves tu content?
7: Va insistir sobretot la meva àvia, que la meva àvia Rita Casals era pianista, molt bona pianista, va insistir molt pels meus pares. Els meus pares no eren músics, però cantaven molt sovint perquè havien fet les colònies de vacances i sí, em van apretar i em van ajudar molt, i van insistir molt per fer l'estudi de música. Sí.
6: I llavors a la teva família es feia la música?
7: Sí, entre nosaltres cantàvem molt, tot tipus de cançó. Cal pensar que en aquest moment els meus pares, que encara dura avui, no han tingut mai la televisió a casa. No l'han volgut mai. A casa hi teníem una ràdio i teníem un tocadisc. I a part d'això cantàvem. Cantàvem a casa, cantàvem amb el cotxe, cantàvem a la muntanya, tot tipus de cançó, en català, en francès, passaven el nostre temps a cantar, sí.
6: I llavors tu ara cantes, toques la guitarra,
7: sí.
6: Vas aprendre el primer any el melodica.
7: Sí.
6: Quins altres instruments has tocat al llarg de la teva carrera musical? El piano.
7: El piano també, perquè el professor aquest que tenia a Prada, el senyor Gosa, també em feia treballar el reconeixement de les notes amb el piano. I llavors em feia treballar també el piano conjuntament amb la guitarra i no em va servir molt. I avui dia el faig servir, ara per aquest concert de Caminant faig servir el piano perquè m'agrada.
6: Doncs ara presentarem la cançó que es diu Respira, que vas escriure el 2012. A qui la cantes aquesta cançó?
7: A la meva dona. Sí, és una cançó per la meva dona. És una cançó d'un moment també de la vida. És així, és un encontre. I vaig fer aquesta cançó que em va sortir quasi bé tot d'un cop, tant la melodia com la lletra. Una necessitat de respirar en un moment donat. I amb el fet sobretot que bé, amb la meva dona tenim una diferència d'edat bastant forta i important. Tenim portem 20 anys de diferència i doncs crec que tenim en estil tots dos de respirar d'alguna manera per acceptar-nos conjuntament.
6: I continues ara component cançons?
7: Sí, encara, sí. sí, ben segur.
6: En parlarem més tard també. Escoltem tot seguit, doncs, Respira, de Ramon Gual.

0: Acabeu de sentir Respira, una cançó de Ramon Gual. Retrobeu-nos demà a la mateixa hora per la continuació d'aquesta conversa i sentiu una altra cançó del cantant nord-català.
1: Radio Arrels, Amiens, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Política a Ràdio Arrels.
3: Amb l'Oriana Penyer.
4: Ens trobem doncs a la tercera conferència de premsa abans del canvi de nom, de la proposició del canvi de nom del departament. Tenim amb nosaltres en Jaume Pol, que és conseller departamental del Bernet. Bon dia, Jaume Pol.
5: Bon dia a tots els auditors de Ràdio Arrels.
4: Doncs per tu, per què és tan important aquest canvi de nom?
5: Bé, pensi que teníem menester de retrobar un nom del territori que pugui respectar la nostra identitat. Cal recordar que quan se van fer les megas regions, que no va ser una iniciativa molt encertada de totes maneres, però sobretot per nosaltres, perquè vam passar dins d'una regió amb una llarga majoritat de departaments occitans i només el nostre, que era d'identitat catalana, i aquí se va triar un nom que va agradar molt als occitans, però que no em va satisfer gens, eh? És a dir, el nom d'Occitani per aquesta nova regió. Doncs, des d'aquesta època, no teníem cap referència oficial del nostre territori. Havíem perdut el Rosselló de Languedoc-Roussillon i doncs, el territori, de fet, és el que podem considerar que és el territori del departament que se diu Pirinès Oriental.
4: Es va treure tres proposicions, o de quedar amb Pirineus Orientals, o d'anar cap a Pirineus Mediterrània, o de fer Pirineus Catalanes. Per què no es va fer País Català?
5: Per una raó molt senzilla i molt evident. Els departaments francesos, parlem aquí d'un nom d'un departament francès, és pas el nom del territori que agrada a tothom. Per exemple, jo, aquest territori, jo l'anomeno Catalunya Nord, donc que sigui ben clar. Mais aquí parlem d'un departament, és a dir, una cosa oficial instituïda per la Revolució Francesa en 1789 amb unes regles, encara que no siguin escrites, aquestes regles existeixen i són l'usatge de la República. I aquest usatge imposa quasi bé, és a dir, de manera, si no és escrit, és igual, serà aplicat pel Consell d'Estat, imposa una referència a una estructura, a una entitat geogràfica, que sigui una muntanya, que sigui un riu, que sigui una costa, que sigui una illa, etc., etc. És una entitat geogràfica. Només una petita excepció és Savoie i Haute-Savoie, perquè aquest territori va ser incorporat a França, llavors que França no era una república, era el segon empire, i doncs, bon, les lleis, els usatges republicans no eren en aquest moment els que se tenien d'observar. Mais aquí tenim de passar pel Consell d'Estat, i el Consell d'Estat mai no acceptarà un nom que no tingui una referència geogràfica. És per això que nosaltres som a favor de Pirinè catalana. Pirinè catalana perquè Pirinè, la referència és obligatòria, catalana perquè, efectivament, cal que hi hagi el nom de el nostre nom sobre aquest nom oficial del departament francès que correspon al nostre territori.
4: I justament, com ho heu dit, aquest nom Pirineus Orientals existeix des de la Revolució Francesa. El canvi podria ser acceptat per l'Estat?
5: Sempre, això no se sap, no se sap mai. L'estat francès és un estat molt centralista, eh? No sé si heu vist les últimes reaccions d'homes polítics com Manuel Valls o el Blanquer en contra de l'autonomia de Còrsega, llavors que s'havia pactat ja el procés d'autonomia de Còrsega i bon, hi ha sempre gent que posen entrebancs. Si el Blanquer se posa a influenciar el Consell d'Estat, és evident que serà pas el nom que li agradarà el més. Donc res no és guanyat d'avança, però cal se donar totes les cartes per arribar a un resultat positiu.
4: I Jaume Pol, per acabar, què diries a la gent que està en contra d'aquest canvi?
5: Hi pot haver diverses raons de ser en contra. Hi ha gent que diuen és que hi ha pas coses més importants a fer que un canviament de nom. Sempre hi ha coses més importants a fer que una altra cosa. Diguis-me una cosa, te trobaré una cosa més important. Sempre. Doncs això no impedeix al departament de continuar a fer la seva feina, com ha dit la presidenta avui. El departament continua a fer la seva feina a nivell social, a nivell d'infraestructura, a nivell de turisme, a nivell de, etc., totes les competències que li són dedicades. I després hi ha gent que diuen «Ouais, mais això té un cost». No. Té un cost mínim, té el cost d'una campanya una campanya de promoció turística com hi ha cada any o com hi ha cada 3 mesos, ni més. I l'impacte que pot representar el canviament de nom és insuperable. Vull dir, el cost no se pot equilibrar amb el cost d'una simple campanya de promoció turística, vull dir a nivell positiu, és a dir que tenim més a guanyar qu'à perdre a nivell de cost.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Som dimarts 16 de juny i us informa Paula Escudero. El professorat del Col·legi Albert Camus de Perpinyà està en vaga contra la reducció dels recursos educatius. Per setembre es preveu suprimir un mig temps de conseller principal d'Educació. Els ensenyants denuncien l'augment dels incidents disciplinaris i alerten que la pèrdua de personal afectarà el seguiment i la seguretat dels alumnes i professors. Samantha Ellen, professora d'Espanyol al Col·legi Camus.
2: El que passa és que volen substituir mig temps del CPE i volen donar només a poques hores d'un EUD que no té les mateixes responsabilitats i, a més, només per unes hores i no, ni tan sol un any complet. I aquest any vàrem tenir dos CPE temps complets i veiem que això no basta. Tot i així, tenim molta violència. Aquest any vàrem tenir 43 consells de disciplina i quan fa dos anys només en teníem 11.
1: Un terratrèmol de magnitud 2,6 a l'escala de Richter s'ha registrat aquest dilluns al matí a la plana del Rosselló, amb un epicentre entre Pesillà de la Ribera i el Soler. La sacsejada s'ha produït a les 9:25 del matí i s'ha deixat sentir en diversos municipis de l'àrea de Perpinyà. Des dels estudis de Ràdio Arrels al Soler s'ha pogut sentir un soroll d'explosió. Inicialment es va atribuir a una explosió de pedrera, però els sismòlegs han confirmat que es tractava d'un sisme. No s'ha registrat danys materials ni personals. La consulta ciutadana per escollir un nou nom per al Departament dels Pirineus Orientals començarà el 22 de juny i s'allargarà fins al 15 d'agost. Els electors podran votar entre mantenir el nom actual o triar entre Pirineu Català o Pirineu Mediterrani. La votació es podrà fer per internet o correu postal i si un dels noms s'imposa en la consulta ciutadana, el resultat haurà de ser validat pel Consell Departamental i després aprovat pel govern francès i pel Consell d'Estat, que tindrà l'última paraula sobre el canvi de nom. El Parlament Europeu votarà demà una proposta per flexibilitzar la regulació dels organismes modificats genèticament obtinguts amb noves tècniques. El text preveu eliminar requisits com l'avaluació de riscos, la traçabilitat i l'etiquetatge d'aquests productes. Els seus detractors alerten que la mesura podria perjudicar els sectors agrícoles lliures de transgènics i limitar el dret dels consumidors a una informació clara. La decisió marcarà el futur marc regulador d'aquestes tecnologies a la Unió Europea. El govern francès limitarà a partir de l'1 de setembre la durada de les baixes laborals a un màxim de 31 dies en la primera prescripció i de 62 en cas de pròrroga. La mesura, inclosa en el pressupost de la Seguretat Social, representa un nou enduriment de les condicions d'accés a la protecció social per als treballadors malalts. I us deixem amb la previsió del temps.
3: Poca cosa a dir per aquest període de calor estiuenca, amb vents fluixos que bufen de llevant i que a les valls de la Tet o del Tec podrien girar llevant, però són tan discrets que no es notarà gaire, a part potser a la tarda amb algunes ratxes. El cel és poc nuvolat, excepte com ahir, uns temporals d'estiu del banc de Cerdanya cap a la tarda i fins i tot podrien afectar també el Conflent i el Vallespí. Per les màximes, 22 a Matamala, 25 a Palau de Cerdanya, 22 a Fontpedrosa, 33 a Prada, 32 a Mulodamunt, 29 a Sant Marçal, a prop de la Bastida, 31 a Canet, a la platja, 30 a Portvendres, 34 a Reiners i 29 a Corsaví. L'aigua del mar és a 17 graus, li costa de pujar encara. Avui és Sant Francesc Regís, Sant Aurelià i Sant Quirze. És el patró dels nens que pateixen tortures o malaltia. És també de la vila de Calella i sabeu què? A Catalunya, Quirze era el patró dels gànduls. Ja té feina.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat. i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
4: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta veu que ara sentíem era la de Charles Chaplin, cantant una cançó escrita per ell mateix per a la pel·lícula El circ. La particularitat és que la va cantar quan tenia 80 anys, malgrat que la pel·lícula la va rodar quan en tenia 39. No ho va poder fer aleshores perquè en aquella època, el 1928, el cinema era mut. Però no és d'això del que avui parlarem, sinó de les morts misterioses que sovint s'han produït a Hollywood i que continuen sense resoldre's. Una d'aquestes morts va implicar Charles Chaplin, precisament. El cas va passar el 15 de novembre de 1924 a bord del iot del magnat de la premsa nord-americana William Randolph Hearst, de 61 anys, propietari de 28 diaris. Hearst i la seva amant, l'actriu Marion Davies, de 27 anys, van organitzar una festa al iot amb 14 convidats per celebrar el 44è aniversari de l'actor i productor Thomas Innes, pioner del cinema mut i del western. Entre els convidats hi havia Charles Chaplin i, a més de la música i del ball, corria l'alcohol, la marihuana, la cocaïna i molt de gresca. Però algú va fer saber a Hearst que entre Marion Davies i Chaplin hi havia alguna cosa més que un flirteig al iot. El iot va continuar la seva travessia i el quart dia de navegació i de sexe furtiu, Hearst descobreix Chaplin i Marion Davies en un racó molt, molt juntets. I va sonar un tret de pistola destinat a Chaplin. Però la gelosia altera els nervis i és tan poc recomanable per fer punteria que la bala destinada a Chaplin va matar accidentalment l'actor i productor Thomas Innes, destrossant-li el cap. Però no hi ha cosa, no hi ha res en aquest món que sembla que els diners no puguin crear-ne un nou relat. La doctora personal de Hearst signa que la víctima no ha mort d'un tret al cap, sinó d'un atac de cor. I se l'incinera ràpidament. I què fa o què diu la vídua de Thomas Innes? La vídua no fa ni diu res perquè Hearst li omple les butxaques de diners i li paga la hipoteca de casa seva. Pel que fa a Luella Parsons, la famosa i temible columnista de Hollywood, que també anava al iot, veu fet realitat el seu somni d'aconseguir que la seva columna aparegui de per vida als 28 diaris del magnat. Això fa que tanqui la boca. Però només públicament, en privat. Explica coses completament diferents. Ella diu que Hearst va matar Thomas Innes per error. La bala era per a Charles Chaplin. En fi, aquesta és una història que mai no ha quedat aclarida. Un altre cas mai no resolt és el de la mort de l'actriu Virginia Rapp, de 30 anys. Els fets van passar el 5 de setembre de 1921, quan Virginia Rapp va assistir a una festa convocada per l'actor còmic Roscoe Fatty Arbuckle, un actor molt famós en aquella època. Hi ha hagut un munt de versions dels convidats a la festa i la que va tenir més força amb el suport de la fiscalia va ser la de la violència amb què Fatty Arbuckle va tractar Virginia Rapp donant-li una pallissa i violant-la. Segons ell, la noia havia begut massa i s'havia posat histèrica. La van trobar ajaguda al terra del bany amb una ruptura de la bufeta i quatre dies després va morir. Es van fer tres judicis, però el garbuix d'incògnites era tan gros que no se'n va veure, no se'n va treure l'entrellat i Fanny Arbuckle se'n va sortir. Tot i això, les seves pel·lícules van ser retirades de cartell. Va morir amb només 46 anys d'un atac de cor. Aquesta és la cançó que el cantant Bill Boyan li va dedicar, la balada de Fatty Arbuckle.

La balada de Fatia Arbacol i el cas no resolt de la mort de l'actriu Virginia Rapp. Un altre misteri és el de la mort de Natalie Wood. El matí del 29 de novembre de 1981, el seu cos va aparèixer flotant en aigües de l'illa Catalina, al sud de Califòrnia, no gaire lluny del iot Splendor, on ella havia estat la nit abans amb l'actor Robert Wagner, que era el seu marit, i l'actor Christopher Walken. El cas es va tancar com a accident, però hi ha moltes preguntes que no han tingut resposta. La versió oficial diu que havia estat bevent, cosa que és certa, i que probablement va relliscar i va caure a l'aigua quan intentava pujar a la llanxa del iot. Tanmateix tenia blaus a diferents parts del cos i ferides a la cara. A més, diversos testimonis van assegurar que aquella nit hi havia hagut una discussió al iot. El mateix capità del iot va canviar la seva declaració reconeixent-ho. Pel que sembla, la discussió venia per un afer sexual entre ella i Christopher Walken, que estaven rodant una pel·lícula junts. Però, independentment d'això, era prou sabut, així ho va declarar la germana, que Natalie Wood tenia pànic a l'aigua, des de petita, i, a més, no sabia nedar, raó per la qual sembla inversemblant que de nit, a les fosques, ella decidís pujar una llanxa tota sola. I encara menys tenint en compte que, de joveneta, un evident li havia dit que tingués molta cura amb les aigües fosques. La manca de proves fefaents per determinar què va passar aquella nit entre aquelles tres persones fa que la mort de Natalie Wood continuï avui sent un misteri. Aquesta és la veu de Natalie Wood cantant breument en una escena de la pel·lícula La carrera del segle.

La veu de Natalie Wood a l'escena del film La carrera del segle, en què intenta seduir Tony Curtis al bosc mentre ell s'afaita. Un quart misteri de Hollywood sense resoldre és el de Marilyn Monroe. La nit del 5 d'agost de 1962, a 3:45 de la matinada, la seva minyona la va trobar morta al llit amb el telèfon despenjat, com si volgués trucar algú. Cosa molt estranya, perquè si es trobava malament, el més normal hauria estat que hagués fet un crit per avisar la minyona, que era a casa. Segons la minyona, a les 9, Marilyn li va dir bona nit i se'n va anar a dormir. Però a 10:45, 5 hores abans de la mort, ja hi havia una ambulància a prop de la casa sense que ningú no l'hagués avisada. S'especula que la relació sexual que mantenia Marilyn amb John Kennedy i amb Robert Kennedy podia haver influït en la voluntat d'un suïcidi. Però això no té ni cap ni peus. Més aviat eren les moltes coses que sabia, considerades raons d'estat, el que podia neguitejar el govern i també la màfia, amb la qual els Kennedy tenien molt bona relació. Abona aquesta tesi el fet que amb els infermers, un dels quals li va posar una misteriosa injecció, hi entressin a la casa també persones del govern i el mateix Robert Kennedy. Però l'autòpsia què va dir? L'autòpsia va dir que a l'estómac de Marilyn no hi havia rastres de barbitúrics. Curiós. El que sí que sabem és que Marilyn tenia por. I sabem també per la carta que ella va enviar a Catalunya, concretament a la casa de la Costa Brava, on vivia Truman Capote, que li demanava ajuda perquè la tenien vigilada. Li ho deia en una carta amagada a l'estoig d'un bolígraf que li va enviar. El problema va ser que Capote desconeixia que a l'estoig hi hagués en un replec una carta amagada i no, aquesta carta no la va llegir mai. Finalment, quan se'n va anar de Catalunya, Capote, una de les coses que va deixar oblidades va ser el bolígraf i l'estoig. Gràcies a això, tant la ploma, i el bolígraf i l'estoig, com la carta, sobretot la carta de socors escrita per Marilyn a Truman Capote, es troben avui a la vista del públic al Museu Marilyn Monroe de Sant Cugat del Vallès. Nosaltres, doncs, tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Aiman Triqui a les vies de so i que hem dedicat a les morts misterioses de Hollywood mai no resoltes, amb la veu de Marilyn cantant un dels temes del film Ningú no és perfecte. Fins la setmana vinent, amics.

0: Continguts en xarxa.
1: Ràdio Arrels, a Bages, 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Som dimarts 16 de juny i us informa Paula Escudero. El professorat del Col·legi Albert Camus de Perpinyà està en vaga contra la reducció dels recursos educatius. Per setembre es preveu suprimir un mig temps de conseller principal d'Educació. Els ensenyants denuncien l'augment dels incidents disciplinaris i alerten que la pèrdua de personal afectarà el seguiment i la seguretat dels alumnes i professors. Samantha Helen, professora d'Espanyol al Col·legi Camus.
2: El que passa és que volen substituir mig temps del CPE i volen donar només poques hores d'un EUD que no té les mateixes responsabilitats i, a més, només per unes hores i no, ni tan sol un any complet. I aquest any vàrem tenir dos CPE temps complets i veiem que això no basta. Tot i així, tenim molta violència. Aquest any vàrem tenir 43 consells de disciplina i quan fa dos anys només en teníem 11.
1: Un terratrèmol de magnitud 2,6 a l'escala de Richter s'ha registrat aquest dilluns al matí a la plana del Rosselló, amb un epicentre entre Pesillà de la Ribera i el Soler. La sacsejada s'ha produït a les 9:25 del matí i s'ha deixat sentir en diversos municipis de l'àrea de Perpinyà. Des dels estudis de Ràdio Arrels al Soler s'ha pogut sentir un soroll d'explosió. Inicialment es va atribuir a una explosió de pedrera, però els sismòlegs han confirmat que es tractava d'un sisme. No s'ha registrat danys materials ni personals. La consulta ciutadana per escollir un nou nom per al Departament dels Pirineus Orientals començarà el 22 de juny i s'allargarà fins al 15 d'agost. Els electors podran votar entre mantenir el nom actual o triar entre Pirene Catalana o Pirene Mediterrane. La votació es podrà fer per internet o correu postal i si un dels noms s'imposa en la consulta ciutadana, el resultat haurà de ser validat pel Consell Departamental i després aprovat pel govern francès i pel Consell d'Estat, que tindrà l'última paraula sobre el canvi de nom. El Parlament Europeu votarà demà una proposta per flexibilitzar la regulació dels organismes modificats genèticament obtinguts amb noves tècniques. El text preveu eliminar requisits com l'avaluació de riscos, la traçabilitat i l'etiquetatge d'aquests productes. Els seus detractors alerten que la mesura podria perjudicar els sectors agrícoles lliures de transgènics i limitar el dret dels consumidors a una informació clara. La decisió marcarà el futur marc regulador d'aquestes tecnologies a la Unió Europea. El govern francès limitarà a partir de l'1 de setembre la durada de les baixes laborals a un màxim de 31 dies en la primera prescripció i de 62 en cas de pròrroga. La mesura, inclosa en el pressupost de la Seguretat Social, representa un nou enduriment de les condicions d'accés a la protecció social per als treballadors malalts. I us deixem amb la previsió del temps.
3: Poca cosa a dir per aquest període de calor estiuenca, amb vents fluixos que bufen de llevant i que a les valls de la Tet o del Tec podrien girar llevant, però són tan discrets que no es notarà gaire, a part potser a la tarda amb algunes ratxes. El cel és poc nuvolat, excepte com allí uns temporals d'estiu del banc de Cerdanya cap a la tarda i fins i tot podrien afectar també el Conflent i el Vallespí. Per les màximes, 22 a Matamana, 25 a Palau de Cerdanya, 22 a Fontpedrosa, 33 a Prada, 32 a Mula d'Amunt, 29 a Sant Marçal, a prop de la Bastida, 31 a Canet, a la platja, 30 a Portvendres, 34 a Reiners i 29 a Corsaví. L'aigua del mar és a 17 graus, li costa de pujar encara. Avui és Sant Francesc Regís, Sant Aurelià i Sant Quirze. És el patró dels nens que pateixen tortures o malaltia. És també de la vila de Calella i sabeu què? A Catalunya, Quirze era el patró dels gànduls. Ja té feina.
4: Ràdio Arrels, a Sallagosa, 93.1.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
1: Escolteu
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
6: Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb els Pets.

Està plovent és la primera cançó que hem sentit dels Pets, aquest grup de Constantí. Els Pets són un dels grups més emblemàtics i influents del rock català. Es van formar l'any 1985 a Constantí, un poble al costat de Tarragona, i han sabut mantenir-se com a referents de la música en català durant dècades. El grup està liderat per Lluís Gavaldà com a vocalista i guitarra, acompanyat de Joan Reig a la bateria i Felín Cáceres al baix. Els Pets han omplert places i pavellons arreu dels Països Catalans i han estat reconeguts amb nombrosos premis, inclosa la Creu de Sant Jordi.

0: Això que sentíem és Vine a la festa i amb aquesta cançó hem arribat als 10 minuts amb els Pets. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb els Pets.
1: L'estiu 100% en català.
2: A Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels, a Forques, 95.
1: Jo sé que mai veuré a puntejar una alba d'un dia més serè.

mitjan del segle XIX i principis del XX, una colla de poderosos, amb aires de pares de la pàtria i botits pel benefici del treball d'altri, es giren de nou cap una llengua i un país, el català i Catalunya, que en èpoques més perilloses havien abandonat per tal d'estar bé amb els seus clients i dominadors. Una llengua i una cultura que, val a dir, el poble mai havia deixat de viure amb tota naturalitat.

les coses no eren tan diferents d'ara. Catalunya era un país cada cop més escalfat. Homes i dones desplaçats de la seva terra en busca d'una vida millor.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Som dimarts 16 de juny i us informa Paula Escudero. El professorat del Col·legi Albert Camus de Perpinyà està en vaga contra la reducció dels recursos educatius. Per setembre es preveu suprimir un mig temps de conseller principal d'Educació. Els ensenyants denuncien l'augment dels incidents disciplinaris i alerten que la pèrdua de personal afectarà el seguiment i la seguretat dels alumnes i professors. Samantha Helen, professora d'espanyol al Col·legi Camus.
4: El que passa és que volen substituir mig temps del CPE i volen donar només a poques hores d'un EUD que no té les mateixes responsabilitats i a més només per unes hores i no, ni tan sol un any complet. I aquest any vàrem tenir dos CPE temps complets i veiem que això no basta. Tot i així tenim molta violència. Aquest any vàrem tenir 43 consells de disciplina i quan fa dos anys només en teníem 11.
3: Un terratrèmol de magnitud 2,6 a l'escala de Richter s'ha registrat aquest dilluns al matí a la plana del Rosselló, amb un epicentre entre Pesillà de la Ribera i el Soler. La sacsejada s'ha produït a les 9:25 del matí i s'ha deixat sentir en diversos municipis de l'àrea de Perpinyà. Des dels estudis de Ràdio Arrels al Soler s'ha pogut sentir un soroll d'explosió. Inicialment es va atribuir a una explosió de pedrera, però els sismòlegs han confirmat que es tractava d'un sisme. No s'ha registrat danys materials ni personals. La consulta ciutadana per escollir un nou nom per al Departament dels Pirineus Orientals començarà el 22 de juny i s'allargarà fins al 15 d'agost. Els electors podran votar entre mantenir el nom actual o triar entre Pirineu Català o Pirineu Mediterrani. La votació es podrà fer per internet o correu postal i si un dels noms s'imposa en la consulta ciutadana, el resultat haurà de ser validat pel Consell Departamental i després aprovat pel govern francès i pel Consell d'Estat, que tindrà l'última paraula sobre el canvi de nom. El Parlament Europeu votarà demà una proposta per flexibilitzar la regulació dels organismes modificats genèticament obtinguts amb noves tècniques. El text preveu eliminar requisits com l'avaluació de riscos, la traçabilitat i l'etiquetatge d'aquests productes. Els seus detractors alerten que la mesura podria perjudicar els sectors agrícoles lliures de transgènics i limitar el dret dels consumidors a una informació clara. La decisió marcarà el futur marc regulador d'aquestes tecnologies a la Unió Europea. El govern francès limitarà a partir de l'1 de setembre la durada de les baixes laborals a un màxim de 31 dies en la primera prescripció i de 62 en cas de pròrroga. La mesura, inclosa en el pressupost de la Seguretat Social, representa un nou enduriment de les condicions d'accés a la protecció social per als treballadors malalts. I us deixem amb la previsió del temps.
5: Poca cosa a dir per aquest període de calor estiuenca, amb vent fluixos que bufen de llevant i que a les valls de la Tet o del Tec podrien girar llevant, però són tan discrets que no es notarà gaire, a part potser a la tarda amb algunes ratxes. El cel és poc nuvolat, excepte com allí uns temporals d'estiu del banc de Cerdanya cap a la tarda i fins i tot podrien afectar també el Conflent i el Vallespí. Per les màximes, 22 a Matamala, 25 a Palau de Cerdanya, 22 a Fontpedrosa, 33 a Prada, 32 a Mula d'Amunt, 29 a Sant Marçal, a prop de la Bastida, 31 a Canet, a la platja, 30 a Portvendres, 34 a Reiners i 29 a Corsaví. L'aigua del mar és a 17 graus, li costa de pujar encara. Avui és Sant Francesc Regís, Sant Aurelià i Sant Quirze. És el patró dels nens que pateixen tortures o malaltia. És també de la vila de Calella i sabeu què? A Catalunya, Quirze era el patró dels gànduls. Ja té feina.
0: Escolteu Ràdio Arrels.

tot llegint novel·les rosa. En el teu destí l'esposa, en la mort, que mai se'n va, i vingué el teu príncep blau, et va endur al seu palau, una fantàstica caseta, ruta de pià. La grisó molt aviat va ofegar el conte de fades, l'esperança així acabades, la podreix la realitat, decebuda vas anant fent, trampejar l'avorriment, però el pitjor encara no havia arribat. Amb l'ajuda d'un precari trist treball, i del conyac, i del seu cervell primari, el teu príncep embriat.

Les veïnes van sentir tirallongues de mentides que explicaven les ferides sense denunciar el butxí. Si tens un ull de vellut és només perquè has caigut. No s'ho creu ningú, però no hi ha res a dir. Vas anar a veure la mare per tenir algú amb qui parlar, i només veure't la cara va agafar-te de la mà. Per salvar el teu matrimoni et va dir: sigues pacient, val més viure amb un dimoni que un fracàs davant la gent. Reps quan torna del carrer, si els cigrons no són prou tendres, si la puta del divendres no li ha mamat prou bé. Reps si coses diu un sol mot, reps per re i reps per tot, i de nit et poses bé i el deixes fer. De vegades fem bugada, et sorprens cantussejant, tot plorós una tonada de quan eres un infant. Bethy Smith era la reina del Bay Blues, i Eric Aus, tu no has tingut gaire feina per ser la reina dels blaus. Et fa por deixar el teu pis, et fa por creuar la porta. Creus que mai seràs prou forta per mirar de ser feliç. El món de debò no és lluny, l'intueixes però s'esmuny. De l'infern estant no es veu bé el paradís. Si marxessis no sabries on anar, i a més passarien gaires dies abans que et localitzés. La justícia no t'empara, altres dones hi han cregut. Potser són lliures ara, però ficades al taüt. En el món hi ha moltes naus amb les veles

0: Radio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.
1: El que diem i el que callem.
2: Psicologia de la nostra societat.
3: Per anar bé per casa.
1: Amb Gabriela Rodríguez Fernández i Paula Escudero.
4: Soc la Gabriela Rodríguez Fernández, soc psicòloga del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i treballo bàsicament amb adults, tot i que en alguna etapa de la meva vida també he treballat amb adolescents, i els àmbits que més m'interessen, a part de la psicoteràpia de persones, són els àmbits de la psicologia ambiental i, evidentment, també tota la part artística, i això cau molt bé perquè estem a Ceret, que és una ciutat d'art.
2: Capítol 30.
5: La memòria familiar.
6: Els meus avis paterns hi han fet la guerra. Sempre ho he tingut en ment i crec que sempre se m'ho ha explicat així. I com molta gent de la meva edat, sóc la segona generació després d'una guerra i quan hi penso em dic que per força això ha d'influenciar la meva manera de ser, perquè per força va influenciar els meus pares, que ells feien part d'aquesta primera generació després d'una guerra. D'històries familiars que marquen en tenim tots i totes i avui la Gabriela ens explicarà com aquesta memòria ens condiciona. Bon dia, Gabriela.
4: Hola, Paola, bon dia.
6: Aquestes històries familiars, de quina manera ens influencien, Gabriela?
4: Jo la primera cosa que diria és que ens influencien sempre, que no hi ha cap possibilitat de que no hi hagi una influència d'una història familiar. En quina mesura aquesta influència ens condiciona? Jo crec que hi ha dos elements que hem de tenir presents. Un és si d'això que ha passat, d'aquest element, aquest moment marcant en la història de la família, es parla o no es parla a la família? Si és alguna cosa de la qual és possible que hi hagi preguntes, qüestionaments, debats en la nostra família, o sigui, si és alguna cosa admesa per la família. I després és en quina mesura aquesta cosa que ha passat ha afectat l'estructura de la nostra família. No és el mateix ser criat per un avi o per una àvia perquè els pares ja no hi són i no hi són perquè han mort o no hi són perquè han marxat o no hi són perquè no han pogut sostenir la criança que ser criats per el pare i la mare i ja no hi parlem si aquí justament hi ha una mentira relacionada amb el fet de qui és el pare biològic, qui és la mare biològica. Doncs si ha afectat l'estructura de la nostra família, evidentment la influència és major.
6: Gabriela, dius que si han callat coses la nostra família o si les han parlat amb naturalesa, aquesta memòria és molt diferent. Com es pot tenir memòria d'una cosa que sempre s'ha callat o com es passa si la cosa ha estat callada?
4: Clar, diguem, segurament, en un cas com el que deies tu, no? En una segona generació, si d'això no s'ha parlat, és molt més difícil que tu puguis verbalitzar això del que no es parla. I doncs alguna gent pensa, val, si no es parla, doncs no existeix. I això no és així. Per què? Perquè no existeix en les paraules, però sí que existeix en la manera d'existir que tenim, en els gestos que fem, en les coses que a la nostra família li semblen possibles i les coses que no li semblen possibles, en les pors que té la nostra família, contra les quals ens està prevenint tot el temps, en les amistats, per exemple, que la nostra família tria per nosaltres i per ells mateixos, i en les que no tria, en els llocs que són admesos com a llocs per anar-hi i els llocs que no són admesos per anar-hi, en tots aquests elements s'expressa una part del trauma i s'expressa una part de com la memòria familiar ha assumit aquest trauma. O sigui, ja no és només el que ha passat ni el significat que ha tingut això que ha passat en la nostra, en la vida de les persones que han sigut protagonistes, sinó en com la memòria familiar ha assumit això que ha passat i del qual, com no es parla, tots els interdits, totes les prohibicions que hi ha lligades a aquest element del que no es parla, estan presents, però nosaltres no podem entendre-les.
6: I llavors, com es passa per nosaltres si no podem entendre totes aquestes coses, aquestes pors que potser han estat transmeses de generació en generació fins a arribar a nosaltres? Com podem entendre-ho això? Com ho podem treballar? I com es tradueix també? Que són pors? Són angoixes?
4: Podrien ser pors, podrien ser angoixes, podrien ser anticipacions, podria ser rebeldia davant d'aquestes prohibicions que no puguem assumir, que no puguem entendre, que no puguem decodificar, que no podem col·locar en alguna part de la història familiar. És com si, per entendre'ns, Paola, és com si en la línia d'evolució de la família, imaginem que aquesta línia fos un fill. Val? I doncs que en algun moment d'aquest fill hi hagués una interrupció, un forat. Aquest fill s'ha tallat. Però de manera gairebé misteriosa, resulta que aquest fill que està tallat continua imaginàriament la línia fins a l'altra punta del fil. I doncs hi ha com una mena de forat entre una punta i l'altra. Però no podem comprendre com els dos fills mantenen la seva posició. I doncs la transmissió continua, però nosaltres no podem llegir per què ni com aquesta transmissió del trauma, de l'explicació que no està dita, continua actuant en la nostra vida. No? Imaginem un exemple. Imaginem, per exemple, una persona, una família, en la qual en un lloc concret de la seva comarca, de la seva ciutat, de la seva comunitat, ha passat una cosa terrible, una cosa marcant, no? Doncs potser el que fa aquesta família, si no parla d'això que ha passat, és mai anar-hi a aquest lloc. Però resulta que després venen els nets, perquè tu parlaves de segona generació, no? I els nets són joves, són petits, i troben que en aquest lloc en el qual la família no va mai, hi ha alguna cosa interessant. No sé, un arbre que els agrada perquè és fàcil atrapar-se a aquest arbre, és fàcil seure's a llegir perquè hi ha un riu que passa per al costat i l'aigua és fresca i tal. I doncs aquests nets van al lloc, però no ho diuen, perquè saben de manera vivencial, de manera inconscient, sense poder entendre el per què, que això és un tabú per la família, que aquest és un lloc al qual no cal anar-hi. Doncs imaginem que algun d'aquests petits els hi passa alguna cosa aquí. Per exemple, pugen a l'arbre, cauen i es fan mal. Ho diran quan tornen a casa? Segurament no ho diran. O diran una mentida. Diran que han caigut d'un mur, però no diran que han caigut d'aquest arbre que està en aquest lloc. No? I poso un exemple, si vols, gairebé banal. Però imaginem que no és tan banal. Imaginem que, per exemple, algun d'aquests nens o nenes li passa alguna cosa en aquest lloc, alguna cosa, diguem, més dolenta. No? Parlarà d'això? No, segurament no parlarà. I no parlarà no només perquè la cosa que li ha passat és dolenta, sinó perquè només per anar-hi a aquest lloc ja ha infringit un tabú, una prohibició familiar, de la qual no es parla, i doncs ell tampoc, o ella tampoc parlarà.
6: I llavors, si entenc bé, el mecanisme del tabú familiar, de les coses que es callen en una família, és una cosa que s'autoalimenta de generació en generació. Com fer per trencar aquest tabú al final? Hem de forçar les generacions anteriors a parlar-ne? Com hem de fer?
4: Tu saps que jo no sóc mai partidària de forçar, però sí que podem preguntar. I sí que podem intentar explicar la importància que per nosaltres té saber què és el que ha passat. Assumint també que hem de respectar els límits de l'altre, que potser l'altre, per l'edat en la qual està, perquè ja no se'n recorda, perquè li fa molt de mal tornar, aquesta història potser no ens dirà o no ens dirà tot o ens donarà la seva versió, que no és força, no és per força la versió que es correspon o que està més a prop de la realitat. En tot cas, sempre serà mediat el que ens dirà, el que ens explicarà per la seva pròpia experiència, per les seves pors, per les seves necessitats actuals de recordar o d'oblidar. Però jo crec que una bona manera, més que intentar forçar, és explicar per què vull saber-ho. I quan fem aquesta explicació, a vegades el que passa és que l'altre entén la importància per nosaltres de saber, per nosaltres de poder integrar aquesta informació que també d'alguna manera per la seva absència, no per la seva presència, però ens està formatejant, no?
6: Per tornar a parlar de la guerra, imagino que tota la generació que seria la dels meus pares és una generació que ha estat marcada per la guerra de prop o de lluny, ja que els seus pares l'havien fet o l'havien viscut. De quina manera pot afectar uns infants que els seus pares hagin viscut la guerra o una cosa tan forta com una guerra?
4: Segur que hi ha moltíssimes maneres d'afectació. Una està lligada als tabús, el que parlàvem ara, no? Llocs als que no es pot anar o que no cal anar-hi, llocs als que ja no llocs físics, sinó llocs imaginaris que no cal evocar, pel·lícules que no cal veure, llibres que no cal llegir, versions de la història a les quals no ens apropem, per exemple. Aquesta és una. Una altra és quedar atrapats en el relat dels pares. Ara parlo d'un cas en el qual es parla del fet, qualsevol sigui, una guerra, per exemple, però també podria ser una revolució, també podria ser qualsevol altre esdeveniment polític, no? Per entendre'ns, doncs quedar atrapat en el relat parcial, forçament parcial, no? Dels nostres pares, perquè si els han viscut una situació tan greu com aquesta, tan clivant com aquesta, no? Que divideix el món en bons i dolents, en propis i allens, etc. Doncs clar, evidentment, els nostres pares tindran una filiació a un d'aquests bàndols, no? A un d'aquests cantons de la veritat, per entendre'ns. I doncs segurament nosaltres també tindrem una filiació que està lligada a això. Una altra manera també és l'estructura de sentiments, l'estructura d'emocions que els nostres pares, que han hagut de defensar-se emocionalment de tot això que passava en el moment en el qual els estaven presenciant la guerra, com ells ens han fet la transmissió d'aquesta estructura emocional, d'aquesta estructura de sentiments, de què és el que cal expressar i què és el que no cal expressar, quina és la paleta de sentiments possibles en la vida i quina paleta de sentiments és impossible. Per exemple, imagina't, no? Gent que ha passat per una guerra i que ha hagut de fer un exili. I doncs fa un exili i arriba a un lloc que no és el seu lloc d'origen, a una cultura que no és la seva. I doncs en aquesta cultura hi ha sentiments, hi ha emocions que estan habilitades, que està bé expressar-les, que és possible expressar-les, i altres que no. I maneres d'expressar aquestes emocions i aquests sentiments que estan habilitades i altres que no. Maneres de comunicar-se que estan habilitades i altres que no ho estan. Però clar, això xoca amb la manera en la qual aquestes persones, aquests avis, en el cas de segona generació, aquests pares, en el cas de primera generació, havien estat criats, els havien criats en una altra cultura que tenia unes altres previsions i unes altres autoritzacions emocionals. I doncs quan arriben al lloc de l'exili, per sobreviure, el que fan és intentar copiar en la major part de les vegades, aquesta estructura emocional de la societat d'acollida. Però, clar, sempre hi ha una lluita, entre les dues estructures emocionals. Doncs aquests pares o aquests avis, quina estructura emocional transmeten als seus fills? L'original o la copiada? O una barreja de les dues? Això depèn de cada cas. Però la major part de vegades el que fan és una transmissió parcial de l'estructura emocional d'origen i de l'estructura emocional d'acollida. I doncs quan fan això, el que estan transmetent és una sensació de estic en un lloc de ningú, en un nomad's land.
6: D'aquesta sensació d'estic en un lloc de ningú en parlarem en el proper capítol sobre arrels i identitat pròpia. Parlaves abans d'estar atrapats en el relat de la guerra. Ho pots definir una mica més, això, sisplau?
4: Mira, quan tu, quan els teus pares i els teus avis han estat en un dels dos cantons que s'han enfrontat en una guerra, han creat també tota una sèrie de lealtats ideològiques, cognitives, emocionals. Han hagut de mirar la vida des d'un cantó de la trinxera. I aquesta manera de mirar la vida des d'aquest cantó de la trinxera els ha condicionat el que veuen i el que senten i el que poden processar de tot això que veuen i que senten i que escolten. I això és totalment normal, perquè la seva supervivència havia estat en dependència d'aquestes lealtats de grup. Doncs, una altra vegada, quan podem parlar d'això, això habilita la discussió, i no només la discussió de qui tenia raó o la discussió de si era correcte o incorrecte fer una cosa o fer una altra, sinó també la discussió de si això que potser era correcte en l'època de la guerra continua sent correcte avui. Val? I doncs els fills dels que han participat de la guerra, si la discussió està oberta, poden posicionar-se. I poden dir, bueno, aquesta part sí, potser això era correcte, això era important, això era necessari, la bla bla bla bla bla, però ara potser ja no. Si d'això no es parla, una altra vegada, com es fa el reposicionament? Com ens adonem que aquesta cosa, que era una defensa, que en el seu dia era una defensa útil, una defensa hàbil, ara està fora del lloc. Ara ja no val la pena sostenir-la, aquesta divisió. O sí, o potser sí val la pena. Però en tot cas, una cosa és que arribem a la conclusió de que sí que val la pena sostenir-la, aquesta divisió, i aquesta manera d'actuar i aquesta manera de decidir amb qui em relaciono i amb qui no em relaciono i com em relaciono quan es tracta d'una persona que ve d'aquest altre bàndol, etc etc. Potser sí, però com a mínim, si podem parlar d'això, podem matisar i podem decidir. Si no podem parlar, la matisació és impossible i doncs quedem atrapats en aquestes lealtats que són lealtats fora de lloc, fora de temps i, per tant, incorrectes.
6: Per què entre, per exemple, el meu germà i jo mateixa, no tenim que tenim els mateixos avis i els mateixos pares, la nostra memòria familiar és diferent o la nostra relació, la història familiar és diferent. Per què això?
4: Perquè sou persones, perquè tot i que els vostres pares són els mateixos i els vostres avis són els mateixos, el teu avi vivencial, la teva àvia vivencial, la que tu has viscuda, no és la mateixa que ha viscut el teu germà. Per diferents raons. Una raó, potser, perquè en el moment en el qual tu ja podies fer preguntes, la teva àvia era molt més gran o molt més jove, depèn de si el teu germà és més gran o més jove que tu, del que ho era quan ell podia començar a fer preguntes, no? Per donar-te un exemple molt concret. Però també perquè segurament la teva àvia es relacionava amb tu, que eres una nena, d'una manera, i es relacionava amb el teu germà, que era un noi, d'una altra manera.
6: I per què idealitzem alguns membres de la família o diabolitzem, que potser són morts, avis, besavis?
4: Perquè necessitem referències. perquè la nostra família, els nostres avis, els nostres oncles, les nostres tietes, les nostres àvies, les nostres mares, els nostres pares, són la referència a partir de la qual es constitueix el nostre món, sobretot en els primers anys, en els anys de la infantesa. I per poder lidiar amb tota aquesta plella de persones, amb tota aquesta quantitat de persones, no? Intentem imaginar-nos, fer-nos a la idea d'un ésser petitó, que fa, no sé, 80 centímetres d'alçada, que de cop i volta es troba amb tota la família asseguda a la taula el dia de Nadal, no? I ell, o ella, des dels seus 80 centímetres, mira tots aquests gegants que fan més d'un metre i mig, o sigui, el doble o més que ell, i que són potser 15 o 20. No? Són adults i són molts. Doncs per poder situar-se en aquest món necessita dir aquest és bo i aquest és dolent, i aquest és molt més bo i aquest altre és molt més dolent. I doncs d'aquí venen les idealitzacions. Però també venen dels relats familiars, evidentment, no? Què és el que la família explica? Què és el que la família i què és el que la família no explica sobre cadascuna d'aquestes persones asseguda a cadascuna d'aquestes cadires? I doncs tot això forma una sort de mitologia de la família en la qual hi ha herois i hi ha dolents, evidentment.
6: És important, Gabriela, fer un arbre genealògic i entendre la vida dels nostres avantpassats?
4: Jo crec que sí. I a la vegada crec que això és un treball que s'ha de fer acompanyat, que no és banal, aquest treball. Perquè és important que en el moment en el qual intentem entendre d'on venim, hi hagi algú que ens acompanyi, i aquest algú no necessàriament ha de ser un terapeuta, eh? A vegades sí, però diguem, si ens fa molt de soroll, potser està bé fer-lo amb un terapeuta. Però si no, a vegades és acompanyat per algú justament d'aquesta família. Perquè quan fem aquesta reconstrucció, hi ha moltes coses que en la reconstrucció de l'arbre genealògic ens semblen evidents en un sentit. I la presència de l'altre, la presència d'aquesta companyia, a vegades ens pot fer evolucionar respecte d'aquesta evidència, no? Tu ara em parlaves de per què idealitzem en sentit positiu o negatiu, per què creem herois i monstres, no? Val, la presència de l'altre, d'algun altre que ens acompanya quan fem l'arbre genealògic, ens pot ajudar a veure que potser hi ha menys herois i menys monstres també.
6: I, per exemple, hi ha gent que aquesta memòria

0: de quina és la seva traça biològica. Però també t'he de dir que aquí el que li passarà a aquesta persona és que tindrà dues traces. O sigui, tindrà una traça o un arbre, si vols, biològic, i un arbre que no és menys important, simbòlic. En el sentit de que aquesta persona s'haurà desenvolupat en una altra família i aquesta família l'haurà fet la transmissió de les seves pròpies branques de l'arbre genealògic. I totes aquestes coses de les que pensàvem ara, no? De les que parlàvem ara, per exemple, les vivències d'una guerra o no dintre de l'arbre genealògic, el fet de que aquestes persones que fan part d'aquest arbre genealògic simbòlic hagin viscut o no privacions, hagin viscut o no abusos, hagin viscut o no migracions, no? Doncs tot això s'ha expressat també en la manera en la qual aquesta persona s'ha desenvolupat i ha desenvolupat les seves relacions amb el món que estava al seu voltant. I per tant, per aquesta persona, totes dues reconstruccions de l'arbre genealògic són importants. El que sí que et diré és que en aquest cas sí que fa falta un acompanyament terapèutic, perquè clar, la persona, tot i que pugui reconstruir l'arbre genealògic biològic, tindrà una altra vegada aquests dos imaginaris, no? L'imaginari de l'arbre biològic i l'imaginari de l'arbre simbòlic, que estaran en convivència, en connivència i a vegades en enfrontament els uns amb els altres, no? I doncs aquí hi ha una problemàtica molt específica que necessita una atenció molt particular. Tot i això, dic sempre el mateix, si a la persona tot això li fa soroll, si hi ha un patiment associat, si no és el cas, jo no sóc partidària de fer incursions en tot això només amb, com un divertiment. Perquè normalment el que surt no és divertit. Va? Per tant, amb això s'ha d'anar amb cura.
1: Gabriela, moltes gràcies.
0: De res, Paola. Fins la propera.
2: Això era El que diem i el que callem a Ràdio Arrels, la crònica de psicologia amb la terapeuta Gabriela Rodríguez Fernández. Recordeu que aquest programa també el podeu fer vosaltres, ja que cada setmana podeu enviar les vostres preguntes sobre la temàtica de la setmana actual o sobre qualsevol altre tema que us agradaria que tractéssim amb la Gabriela. Podeu enviar-ho per missatge o per nota de veu al WhatsApp de la ràdio al 00337 44 47 75 22.
3: Radio Arrels, a Pollestres, 95.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: L'associació Ludopia presenta la episada 2 minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
7: Qui perd la llengua, perd la identitat. Una curiositat de la nostra llengua és la C trencada. La C trencada que trobem sempre davant d'una A, una O, una U, o bé a final de mot. La plaça, començo, forçut, el braç. Els especialistes estan tots d'acord per dir que la C trencada és una deformació voluntària de l'escriptura del grup CI, transformat en CJ i després en C trencada. Perquè, a un moment donat, va caldre distingir la grafia de, per exemple, massa i plaça, o sen, del verb sentir, i sen, la xifra. I per això van utilitzar la C trencada. Però al segle XIX, la C trencada no feia pas la unanimitat entre tots els savis lingüistes. Fins i

0: tot el Pompeu Fabra la volia eliminar. Vos imagineu escriure francès amb una C i França amb una S? Comerciar amb una C i comerç amb una S? Sort que els defensors de la C trencada van ser prou nombrosos perquè les normes ortogràfiques del 1913 afirmin la consagració definitiva de la C trencada. Bon cop de fals!
1: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
2: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.
3: Escolteu Radio Arrels.
4: Radio Arrels.
5: Radio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Radio Arrels.
6: Som dimarts 16 de juny i us informa Paula Escudero. El professorat del Col·legi Albert Camus de Perpinyà està en vaga contra la reducció dels recursos educatius. Per setembre es preveu suprimir un mig temps de conseller principal d'Educació. Els ensenyants denuncien l'augment dels incidents disciplinaris i alerten que la pèrdua de personal afectarà el seguiment i la seguretat dels alumnes i professors. Samantha Helen, professora d'Espanyol al Col·legi Camus.
7: El que passa és que volen substituir mig temps del CPE i volen donar només poques hores d'un EUD que no té les mateixes responsabilitats i, a més, només per unes hores i no, ni tan sol un any complet. I aquest any vàrem tenir dos CPE temps complets i veiem que això no basta. Tot i així, tenim molta violència. Aquest any vàrem tenir 43 consells de disciplina i quan fa dos anys només en teníem 11.
6: Un terratrèmol de magnitud 2,6 a l'escala de Richter s'ha registrat aquest dilluns al matí a la plana del Rosselló, amb un epicentre entre Pesillà de la Ribera i el Soler. La sacsejada s'ha produït a les 9:25 del matí i s'ha deixat sentir en diversos municipis de l'àrea de Perpinyà. Des dels estudis de Ràdio Arrels al Soler s'ha pogut sentir un soroll d'explosió. Inicialment es va atribuir a una explosió de pedrera, però els sismòlegs han confirmat que es tractava d'un sisme. No s'ha registrat danys materials ni personals. La consulta ciutadana per escollir un nou nom per al Departament dels Pirineus Orientals començarà el 22 de juny i s'allargarà fins al 15 d'agost. Els electors podran votar entre mantenir el nom actual o triar entre Pirene Catalana o Pirene Mediterrane. La votació es podrà fer per internet o correu postal i si un dels noms s'imposa en la consulta ciutadana, el resultat haurà de ser validat pel Consell Departamental i després aprovat pel govern francès i pel Consell d'Estat, que tindrà l'última paraula sobre el canvi de nom. El Parlament Europeu votarà demà una proposta per flexibilitzar la regulació dels organismes modificats genèticament obtinguts amb noves tècniques. El text preveu eliminar requisits com l'avaluació de riscos, la traçabilitat i l'etiquetatge d'aquests productes. Els seus detractors alerten que la mesura podria perjudicar els sectors agrícoles lliures de transgènics i limitar el dret dels consumidors a una informació clara. La decisió marcarà el futur marc regulador d'aquestes tecnologies a la Unió Europea. El govern francès limitarà a partir de l'1 de setembre la durada de les baixes laborals a un màxim de 31 dies en la primera prescripció i de 62 en cas de pròrroga. La mesura, inclosa en el pressupost de la Seguretat Social, representa un nou enduriment de les condicions d'accés a la protecció social per als treballadors malalts. I us deixem amb la previsió del temps.
8: Som el dimarts 16 de juny, bon dia. Aquesta tarda pluja al Capcí i a Cerdanya i sol a la resta del país, amb unes temperatures de 33 graus a la plana i 22 a la muntanya. Demà al matí tindrem unes mínimes de 20 graus a Perpinyà, 21 a Serret i a Prada, 17 a Prats de Molló i 12 a Montlluís i a la Torre de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 30 graus al Rosselló, 32 al Vallespí, 33 al Conflent, 23 al Capcí i 26 a Cerdanya. Les temperatures a la nit seran de 22 graus a Perpinyà, Serret i a Prada i 19 a Prats de Molló. Dijous les temperatures quedaran les mateixes. Les mínimes seran de 21 graus al Rosselló, 20 al Vallespí i al Conflent, 12 al Capcí i 13 a Cerdanya. Tindrem unes màximes de 34 graus a Perpinyà i a Serret, 33 a Prada, 29 a Prats de Molló, 25 a Manlleuís i 26 a la Tor de Querol. L'índice UV serà de 10 a la muntanya i 9 a la resta del país.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
2: Radio Arrels, a Toluges, 95.
5: Política a Radio Arrels.
6: Amb l'Oriana Penyé.
4: Estem aquí, doncs, a la darrera conferència de premsa abans del canvi de nom i tenim amb nosaltres en Nicolás García, en vicepresident primer del departament. Bon dia, Nicolás García.
9: Bon dia.
4: Per què aquest canvi de nom és tan important?
9: Bah, és important perquè el nostre departament ha de ser més reconegut, ha de ser més en fase amb la seva història catalana, amb la seva cultura i amb la seva llengua, i avui el nom del departament actual no dona cap indicació sobre aquesta cosa. I sabem, en tot cas pensem, jo parlo aquí a títol individual, perquè la institució ella no farà campanya per tal o tal nom, però jo a títol individual defenso naturalment Pirineu Catalana, perquè trobo que és un atot, trobo que és un més per al nostre departament de ser identificat per la seva cultura, la seva llengua i la seva història. I a més, a títol personal, individual encara una vegada, penso que el futur d'una república, encara que sigui la República Francesa, el futur d'una república passa pel reconeixement de la seva diversitat, de les seves particularitats, entre cometes, culturals i lingüístiques, i naturalment les utilitzacions d'aquesta identitat i d'aquesta cosa. Doncs jo penso que era necessari. És pas una cosa que fem perquè sabem pas què fer d'altra, no? Era necessari, i a més a més, és una promesa electoral, i el mínim que es pot esperar de càrrecs electes és que compleixin amb les seves promeses electorals, o si no, ja no val la pena creure en la política. Nosaltres ens havíem engatjat a fer la proposta d'un nom que sigui més connotat amb la nostra història, la nostra cultura i la nostra llengua. Ho havíem fet tots junts. El debat que hem tingut després amb els universitaris, amb les associacions, amb les càmeres de comerç, de totes les càmeres que existeixen, de professionals, ens han fet pensar que podíem organitzar d'una altra forma que la proposta, o sigui, haguéssim pogut escriure al primer ministre, dir, voilà, el Departament de Pirineu Oriental proposa la Pirineu Catalana. Per això no tenia menys possibilitats de guanyar. Hem volgut fer debats abans, hem volgut fer una consulta per esperant naturalment que el nom Pirineu Catalana guanyi, per poder tenir a tots, tenir arguments per defensar aquest nom al govern i al Consell d'Estat. I doncs és el fruit d'una reflexió política, de debats, i no cau així perquè hi ha eleccions o no sé què, i perquè ens hem despertat un matí dient, mira, què podríem fer avui? No, és pensat, preparat, Ha costat una mica. Primer de tot em diu que comença els uns i els altres i ara em sembla que és normal que sigui així.
4: I sabem, doncs, que l'estat francès és un estat bastant centralista. Creieu que això podria ser acceptat pel Consell d'Estat?
9: No, sabem que serà molt difícil. I és una de les raons per les quals no s'ha proposat a PI català. Per dir la veritat, tots nosaltres, en tot cas els consellers departamentals que militem pel canvi de nom amb una connotació més cultural catalana i identitària catalana, tots érem favorables, i per dir un petit secret, fins a la presidenta, érem favorables a PI català, tots. Hi ha pas cap associació avui que té el monòpol de PI català. La diferència és que nosaltres volíem tenir una petita sort de guanyar, volem pas fer una proposta perduda d'avança a la gent. Això és la tasca dels partits polítics independentistes, de les associacions independentistes que militen. Aquesta és la llur taxa. Nosaltres no, aquí no treballem com uns militants de la defensa de la de l'independència d'aquest departament o d'entrar a Catalunya Sud. Nosaltres aquí som una institució francesa que defensa un nom. I sabem que serà difícil, fins a PNE Catalana, si guanya, serà molt difícil de fer comprendre això. Però PI Català ens hem convençut que era impossible. I ho hem compartit amb molta gent que pensa com nosaltres, inclòs universitaris. Clar, hi ha un universitari que diu PI Català és pas prohibit. Naturalment que és pas prohibit. Catalunya Nord tampoc és pas prohibit. Però és pas el tema aquest. Hem pas dit que era prohibit. Hem dit que nosaltres pensàvem que fer aquesta proposta era entrar en un carreró sense sortida. I no és pas el que volem. N'hi ha que volen fer la demostració que l'estat francès és un estat centralista, jacobí, totalment tancat en aquestes coses. Ok, però nosaltres el que volem és avançar cap a un nom que no sigui Pirineu Orientale. En tot cas, jo milito per això, com individu, ciutadà i conseller departamental, però això no enganja només que jo. Jo milito perquè el nostre nom evolucioni, el nom del departament evolucioni amb una nota catalana a dins perquè la gent identifiqui a qui vinc en un país català.
4: I això podria tenir un impacte sobre el turisme?
9: Sí, sí, perquè penso que, els atots del nostre departament és clar, la muntanya, el mar, és clar, però també la nostra història, la nostra llengua, la nostra cultura, la nostra identitat, la nostra forma d'acollir, la nostra forma d'acollir la gent, la nostra forma de cuinar, les nostres tradicions. Aquí, doncs, la gent venen per tot això i venen en un país que té un caràcter i aquest caràcter ho tradueixes com? Només has de mirar el que ha passat ahir a Aix, en Barisap, el caràcter català, la cultura catalana, la llengua catalana, les tradicions catalanes, i això un nom ho pot portar. I a més, turísticament, per dir la veritat, penso que si fem bé la nostra feina i tots els qui volen que s'afegeixi al nostre nom de departament una identitat, un nom a connotació catalana i que recordi la nostra identitat, la nostra història, han de militar avui per fer això. Però tu parles de turisme, avui segur que aquesta lluita sortirà per la televisió nacional francesa, en parlaran els diaris, i doncs això farà una propaganda gratis, tinc ganes de dir, pel nostre departament, perquè hi ha gent que vindran aquí, sobretot aquest any que la gent busca destinacions properes, pròximes d'aquí del país, i doncs potser que els hi farà una mica de propaganda, a més, i dir, bon, va, vols qui es passa la mà, i això és molt important.
4: I per acabar, podeu recordar com els nord-catalans podran votar?
9: Jo recomano de fer-ho de forma electrònica amb el nom... i cada un rebrà la seva bústia un paper que ho explica ben bé amb l'intitulat Mon Departement, que és el diari del departament, i se podrà fotocopiar el butlletí de vot i s'haurà d'enviar per la posta gratuïtament, així, sense posar-ho en un sobre. Hi ha una al verso del butlletí de vot hi ha una envelopa T i s'ha d'enviar així, però jo a partir del 22 de juny se pot fer. A partir del 1 de juliol se pot votar electrònicament amb l'apel·lació France Connect, que és per això que no ho hem pogut fer abans, perquè no ens havíem donat compte que calia una deliberació del Consell Departamental i doncs la fem el 18. Doncs se podrà votar tot el mes de juliol per France Connect, i així no hi ha menester d'anar a la posta, que és tothom fent, hi ha molta gent que avui saben fer això, i si no ho saben fer poden anar a les cases socials del departament, a UMSP, que n'hi ha a Argelès, n'hi ha a Perpinyà, n'hi ha a tot arreu, i allí tindrem els consellers del numèric que ajudaran la gent a votar amb el número France Connect, que és el número que et connectes per fer els teus impostos de seguretat social, etc. Podràs votar electrònicament. I és, jo el que recomano, perquè és el més discret i el més segur.
4: Moltes gràcies, Nicolás García, vicepresident del departament.
9: Gràcies a vosaltres.
3: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: I ja és l'hora, el tenim aquí com cada dimarts als estudis de Ràdio Arrels al Soler. Joan, bon dia.
4: Bon dia.
3: I avui, Joan, vols tornar sobre una actualitat de la qual se n'ha parlat molt a Catalunya Sud. El papa Lleó XIV, que va visitar l'estat espanyol, i Catalunya, el papa Lleó XIV, Espanya, Gaudí i el català.
4: Antoni Gaudí va morir l'any 1926. Atropellat per un tramvia a Barcelona, fa 100 anys. Per tant, a Catalunya, pel centenari de la seva mort, 2026 és l'any Gaudí, amb moltes celebracions, records, homenatges. També, aquest any, s'ha acabat l'última torre de la Sagrada Família, la Torre de Jesús, amb els seus 172 metres i mig d'alçada, que en fa l'església la més alta del món, però té 5 metres menys que la muntanya de Montjuïc, que de l'altra banda domina també Barcelona. Així ho va voler Antoni Gaudí, que va declarar que, citació, l'obra de l'home no havia de superar l'obra de Déu. És molt bonic com a símbol, però com a geògraf no sé si per arribar als 177 metres d'altitud de la muntanya, Déu havia de programar durant milions d'anys la sedimentació de les roques de Montjuïc dins el mar, després l'aixecament de la muntanya, seguida de la seva erosió, fins a la seva alçada d'avui de 177 metres, i, evidentment, la seva evolució futura. Va, el papa Lleó XIV havia de visitar Espanya, tant perquè és un país catòlic com per consolidar la posició preeminent, molt avantatjosa per ella, de l'Església espanyola. Per tant, la data va ser fixada el 9 de juny a Madrid i el 10 de juny a Barcelona per poder fer la benedicció de la Torre de Jesús precisament el dia mateix aniversari de la mort del seu conceptor Antoni Gaudí. Dies abans, quan va ser acabada la torre, s'hi va posar al cim, com és de tradició a Catalunya, la bandera catalana i aquesta vegada també la bandera del Vaticà per ser, com hem dit, l'església catòlica més alta del món. Gaudí, a més de ser un fervent cristià, molt místic, és conegut com a ferm catalanista. Sempre parlava català. Sempre. A una època on se parlava molt castellà, sigui quin sigui l'idioma del seu interlocutor. Per exemple, va parlar català amb el rei Alfons XIII, quan aquest va inaugurar a Barcelona el monument a Jacint Verdaguer. L'escàndol va venir quan se va saber per una filtració que tot l'acte del papa a la Sagrada Família era previst, i els parlaments també, íntegrament en castellà. Va ser interpretat amb raó com una voluntat política d'esborrar el català i de no respectar el propi Gaudí i la seva memòria. Són els cristians catalans mateixos que van portar la queixa, sense crits ni manifestacions, però amb insistència i utilitzant totes les vies possibles per arribar al papa i fer-li saber el dany que això provocaria per a l'Església catalana mateixa, que té una conferència episcopal pròpia, particular, no l'espanyola, on s'utilitza el català. Qui ho va portar, ajudada per altres entitats, elles civils, és la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, una entitat laica que té prop de 130 anys, presidida ara per Joan Maluquer. Els que van a l'Ocell de Prada segur que el coneixen, Joan Maluquer, car és la persona activa i afable que organitza tot, que porta tot a l'UCE. Fer-ho tot en castellà era una traïció a la memòria de Gaudí i una manipulació política de l'Església espanyola i de les autoritats de l'Estat. Era també una ruptura amb la tradició establerta des del retorn de la democràcia i del reconeixement de la cooficialitat del català a Catalunya. Per exemple, pels Jocs Olímpics a Barcelona del 1992, tot se va fer bilingüe, català i castellà. I quan l'actual rei d'Espanya ve a Catalunya, els seus parlaments són en part o en totalitat en català, segons les circumstàncies. Doncs, per què precisament per Gaudí i per la Sagrada Família imposar el castellà?
3: Justament, Joan, què representen Gaudí i la Sagrada Família?
4: Sabem que Antoni Gaudí era una de les principals figures del modernisme català, que és una forma d'art que se caracteritza per la seva exuberància, mireu la Sagrada Família, i les seves fonts d'inspiració dins la natura, dins la vida. Gaudí ha realitzat també, i són originals, la Casa Batlló, el Passeig de Gràcia, que té una forma de dragó, també la Pedrera, el Parc i la Colònia Güell, entre altres, i, evidentment, la Sagrada Família. Sabia ell que no la podria acabar, però em va donar l'esquema, la maqueta i totes les característiques i totes les mides. La genialitat i el simbolisme de la Sagrada Família són fets acceptats per tothom. Se sap que el temple representa la família terrestre i celestial del Crist. Ho simbolitzen les torres, que juntes fan pensar a un bosc que puja cap al cel, com havia volgut Gaudí, buscant la llum a dalt, com ho fan els arbres. La Torre de Jesús, la més alta, amb una creu al cim, la Torre de la Verge Maria, amb un estel, envoltades de les torres dels quatre evangelistes i de les 12 torres dels apòstols. És fa pocs anys que els matemàtics de l'Autònoma de Barcelona van descobrir la simbòlica de les proporcions i de les diverses alçades de la Sagrada Família, on predomina el 12, el nombre bíblic i cristià, com ho demostra un interessant article dels autors de l'estudi a VilaWeb, per exemple, els 12 fills de Jacob, les 12 tribus d'Israel, els 12 apòstols, com deien, etc. També és sobretot necessari recordar el significat social i popular de la Sagrada Família, arrelada a Barcelona i a Catalunya. És aquest temple, és a l'origen, al segle XIX, un temple expiatori per rescatar Barcelona dels pecats portats per la revolució industrial, deien els creients. Des del seu inici, l'any 1882, i durant prop d'un segle, ha durat 140 anys en total, doncs les obres van ser pagades pels donatius de la gent, cada any, on se feia un recapte. Se sap que l'església se va convertir, inacabada, en un símbol de Barcelona, per la seva originalitat. És el monument actualment més visitat d'Espanya. I els diners aportats per les milions d'entrades cada any dels turistes han permès d'accelerar les obres en els últims 20 anys i acabar-la. Cada any, de fet, si anava a Barcelona, se veia la progressió. Per tant, la Sagrada Família no és cap construcció de prestigi, Versalles, el que es vulgui, pagada per un estat o institucions per fer-se propaganda, sinó que és una creació volguda i pagada per la gent durant més d'un segle. Gent de Barcelona i ara d'arreu del món que venen a admirar-la i que queden tots sempre impressionats.
3: I ara, Joan Becat, a continuació, ens vols comentar Com es va passar aquesta visita del papa Lleó XIV?
4: Molt interessant pel seu inici i el seu final. Fins a l'últim moment, on el papa, a pocs dies de venir, va entendre finalment el missatge dels cristians catalans, per esperit pastoral o per necessitat, amb una reunió d'urgència al Vaticà pocs dies abans, la visita, ella, va ser pensada des d'Espanya i de Barcelona, l'Església i les autoritats. Era, per ells, el moment de reinterpretar l'obra de Gaudí, de fer-ne un símbol d'Espanya, una recuperació. Per tant, calia esborrar el català de les celebracions i, al mateix temps, totes les referències al catalanisme de Gaudí que es veuen a la Sagrada Família mateixa i l'actual catalanisme de Catalunya. Si a l'inici la cúria, és a dir, el govern del Vaticà, va acceptar la proposta tal com era, en castellà, no hi ha res a dir a posteriori sobre la visita del papa a Catalunya. Després d'un primer dia a Madrid, el papa va assistir el dimarts a la nit a una gran vetllada amb desenes de milers de persones a l'estadi de Montjuïc, on va parlar en català, en part. Ja és un bon signe. El dimecres va visitar la presó de Can Brians, on Roger Rull, el president del Parlament de Catalunya, li ha recordat que ell hi havia passat 3 anys i mig per les seves opinions polítiques. Sempre és bo de recordar com van les coses a Espanya. Va visitar el monestir de Montserrat, on va menjar amb els monjos, i, evidentment, va venir a beneir la Tora de Jesucrist a la Sagrada Família, amb un parlament majoritàriament en català, dient, citació, i en català, «Donem lloança a Déu inaugurant la nova tora d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí». Doncs l'ha inaugurat en català. Per tant, finalment, tot perfecte i tot normal. Aquest papa sí que en sap d'entendre o d'escoltar. Això, entendre i escoltar, no és el cas de l'arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, l'organitzador de la visita del papa a Barcelona, el que ho preveia tot en castellà. Se'l sabia poc sensible al català, per no dir sense embuts, que és un anticatalà notori. Amb les paraules d'un cristià que sap la moderació però que parla clar, Joan Maluquer ho deia dins un interviu la setmana anterior per VilaWeb. Citació de les paraules de Joan Maluquer. Sembla que Omella, l'arquebisbe, doncs, no s'hagi realment immergit en la nostra realitat. Em sembla que quan ell se'n vagi encara no ens haurà entès. La Sagrada Família n'era la prova. Efectivament, a la visita de la Catedral de Barcelona, després d'un parell de frases en català, va dir al micro, dirigint-se al papa, «No le traduzco porque lo entiende». El papa li fa signe que sí, que entén el català, i l'arquebisbe, Omella, continua fent tot el seu parlament en castellà, com totes les seves altres intervencions. No cal perdre de vista, per explicar això, que fins fa 2 anys era el president de la Conferència Episcopal Espanyola de tota Espanya. Això ho diu tot. A més, i és coherent amb l'actuació fins ara de l'Església Espanyola, la premsa a Madrid, El País, i a Barcelona, han recordat que el 2021, fa poc, havia estat alertat personalment per un jove víctima d'agressions sexuals per part d'un capellà. Omella el va escoltar i no va fer res contra el capellà. Fins i tot va presentar una querella contra el jove per amenaces i calúmnies. La justícia, per sort, no el va seguir perquè no hi va veure cap fonament. I finalment, el 2024, el capellà va ser detingut per noves agressions sexuals. La cerimònia a la Sagrada Família va ser marcada també per un episodi lamentable, de fet d'una repressió, de part dels organitzadors, sempre els mateixos. Aquests organitzadors han fet expulsar per la policia els 600 coristes de la coral que cantaven el Virolai, perquè tenien por que se despleguin banderes catalanes i tenien por que la coral canti els Segadors. Ep, és l'himne oficial de Catalunya i és l'himne de la Generalitat. Doncs, censura, repressió, intolerància, o més, vosaltres triareu. No vull acabar el tema on s'ensaibé el papa Lleu XIV, però no tan bé l'arcabisbe de Barcelona, sense dir un mot sobre precisament la situació de l'Església espanyola, que beneficia sempre avui d'un tracte privilegiat que no tenen les altres religions. Tracte privilegiat que li va donar el dictador Franco, car l'Església era un suport important al seu règim feixista. És el concordat firmat l'any 1953 al Vaticà, que dona una posició privilegiada, un finançament sobre els impostos de la gent, salaris dels bisbes i dels capellans, exempcions fiscals, etc. El concordat va ser modificat amb els acords i mantingut amb els acords de l'any 1978, quan s'aprovà la Constitució espanyola, però, curiosament, va ser negociat l'acord i tancat en secret abans, i se va firmar concretament dies després de la firma. És a dir, que l'acord ha escapat al vot del nou Parlament i recondueix fins avui la situació franquista, cosa que ha passat també, ho sabem, amb altres estructures com la justícia. Deien una publicitat turística ja fa anys: Spain is different. Doncs ho és sempre de diferent.
3: Gràcies, Joan Becat. Fins la setmana que ve a Ràdio Arrels.
4: Bon dia a tothom.
3: I recordem també que aquesta crònica la podeu trobar a radioarrels.cat, on la podeu sentir i també llegir.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
5: Ràdio Arrels. A Salses. 95.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
6: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
7: Ramon Gual és el protagonista musical aquesta setmana a l'antena de Ràdio Arrels, ja que ens ha vingut a presentar 5 cançons i a parlar-nos una mica de la seva carrera musical com a cantant nord-català. Ramon, tu quants anys fa que fas música?
8: Llavors, de música, d'ençà l'any 73, perquè vaig començar a anar a cursos de música a Prada, la meva àvia m'havia regalat un melodica, vaig tocar melodica. Sí?
7: Explica'ns què és un melodica, per qui no ho saben.
8: Un melodica és un instrument que has de bufar a l'interior, doncs has de bufar com una flauta, però té tot un teclat de piano. I llavors fa un so bastant curiós i vaig començar durant un any a aprendre música amb aquest instrument. I és l'any següent, el 74, que llavors mon pare em va comprar la primera guitarra, que vaig començar la guitarra.
7: I quants anys tenies llavors?
8: Llavors, en aquest moment, bé, 73 tenia 11 anys i, sí, 74 en tenia 12.
7: I la teva família insistien perquè vagis a classes de música i tot, o t'agradava i anaves tu content?
8: Va insistir sobretot la meva àvia, que la meva àvia Rita Casals era pianista, molt bona pianista, va insistir molt pels meus pares. Els meus pares no eren músics, però cantaven molt sovint perquè havien fet les colònies de vacances. Sí, em van apretar i em van ajudar molt, van insistir molt per fer l'estudi de música. Sí.
7: I llavors a la teva família es feia la música?
8: Sí, entre nosaltres cantàvem molt, tot tipus de cançó. Cal pensar que en aquest moment els meus pares, que encara dura avui, no han tingut mai la televisió a casa. No l'han volgut mai. Doncs a casa hi teníem una ràdio i teníem un tocadisc. I a part d'això cantàvem. Cantàvem a casa, cantàvem al cotxe, cantàvem a la muntanya. Tot tipus de cançó, en català, en francès. Passaven el nostre temps a cantar, sí.
7: I llavors tu ara cantes, toques la guitarra,
8: sí.
7: Vas aprendre el primer any el melodica.
8: Sí.
7: Quins altres instruments has tocat al llarg de la teva carrera
8: el
7: musical?
8: Piano.
7: El piano?
8: El piano també, perquè el professor aquest que tenia a Prada, el senyor Gosa, també em feia treballar el reconeixement de les notes amb el piano. I llavors em feia treballar també el piano conjuntament amb la guitarra i no, em va servir molt. I avui dia el faig servir, ara per aquest concert de Caminant faig servir el piano perquè m'agrada.
7: Doncs ara presentarem la cançó que es diu Respira, que vas escriure el 2012. A qui la cantes, aquesta cançó?
8: A la meva dona. Sí, és una cançó per la meva dona. És una cançó d'un moment també de la vida, és així, és un encontre, i vaig fer aquesta cançó que em va sortir quasi bé tot d'un cop, tant la melodia com la lletra. Una necessitat de respirar en un moment donat, i amb el fet sobretot que bé, amb la meva dona tenim una diferència d'edat bastant forta i important. Tenim portem 20 anys de diferència, i doncs crec que tenim en estil tots dos de respirar d'alguna manera per acceptar-nos conjuntament.
7: I continues ara component cançons?
8: Sí, encara, sí, ben segur.
7: En parlarem més tard també. Escoltem tot seguit, doncs, Respira, de Ramon Gual.

0: Acabeu de sentir Respira, una cançó de Ramon Gual. Retrobeu-nos demà a la mateixa hora per la continuació d'aquesta conversa i sentiu una altra cançó del cantant nord-català.
1: Radio Arrels, el Soler, 95.
2: A Radio Arrels, l'actualitat del Conflent, amb en Joel Mené.
3: És el moment, com cada dimarts, en aquesta hora, a Ràdio Arrels, d'establir comunicació amb el Conflent, Vilafranca de Conflent, amb el Joel Mené. Joel, bon dia.
4: Bon dia a tothom.
3: I avui s'ha treballat molt pels tots els auditors del Conflent i de Catalunya Nord, amb moltes informacions, i per començar, una descentralització de la Sant Joan, de la festa de Sant Joan. L'Ajuntament de Fontpedrosa ha decidit, doncs, descentralitzar la seva festa.
4: Sí que se'n passen de coses del mes de juny aquí en Conflent, però és veritat que amb els focs de Sant Joan ja sabem que per tot arreu els tenim, però aquest any és veritat que hi ha un canvi a Fontpedrosa per a la gent que volen aprofitar d'aquesta novetat, podríem dir entre cometes. S'haurà de pujar cap a Pres Balaguer a les 7 de la nit, doncs el 23 de juny, per fer una nova versió dels focs de Sant Joan de la ciutat de l'Ajuntament de Fontpedrosa.
3: Una de les nombroses celebracions de Sant Joan, doncs, al Conflent, i aquests dies també cal parlar de la Festa de la Música.
4: I com en parlàvem amb Miquel la setmana passada, és veritat que el dia mateix, el 21 de juny, hi ha un programa ric perquè quasi tothom fa la Festa de la Música, però l'interessant és de poder aprofitar, ja com ho hem parlat la setmana passada, el divendres 19, que hi ha ja una versió a Marquixanes, i en aquest cas, el 20 d'aquest dissabte, doncs, a Bernet també es farà, doncs, una Festa de la Música un dia abans, i s'haurà, doncs, d'anar a les 3 de la tarda al Casino de Bernet, que és molt bonic i que és un lloc preciós per fer música.
3: Tot el país aprofita de l'aigua del Canigó i entre els primers a aprofitar-ne hi ha segurament els pobles d'aquesta falda del Canigó, entre els quals Vinçà, que li dediquen fins i tot una exposició.
4: Aquest dissabte 20 de juny, doncs, a les 10 del matí, es presentarà, doncs, aquesta exposició sobre totes les fonts que hi ha a Vinçà, que n'hi ha moltes, i doncs felicitem i saludem Miquel Adelantado, que presentarà, doncs, les seues fotos sobre aquest tema de l'aigua i les fonts de Vinçà, que ja n'havíem parlat, que en tenen moltes.
3: I de Vinçà cap als masos, amb una proposta pels més petits.
4: Els petits, que si cal, ja comencen a ser com en vacances, però no seran en vacances, perquè aquest dissabte 20 de juny a les 10 del matí, si volen aprofitar encara per treballar la lectura, hi ha un taller de lectura pels nens a la Biblioteca de los Masos.
3: Dels Masos tornem cap a Prada amb el famós, l'importantíssim Festival Pau Casals a l'honor d'una exposició.
4: Una exposició que ja ha començat aquest dissabte, que durarà quasi dos mesos, amb l'Ajuntament de Prada i la Fundació Pau Casals i el Festival Pau Casals, una exposició molt important que serà, doncs, en dos llocs, a l'Espai Vives i també a l'entrada de la Casa de l'Ajuntament, amb 60 fotografies dels artistes del festival i, doncs, dels anys 1950 a 1966, una exposició molt important i històrica, doncs, sobre el festival més famós quasi del Conflent.
3: Aquests dies és temps de transhumància i Soanyàs, Joel Mené, doncs volen aprofitar, volen fer una festa al voltant de la transhumància.
4: I és la cinquena edició, doncs, d'aquesta transhumància, amb el Miquel, que va pujar, doncs, a Soanyàs, que ja és un poble que és una mica alt, a la muntanya, o a l'estiu, doncs, les vaques i els vedells se'n van encara més alt, i doncs per aquesta transhumància van passar per Évol, on l'Ajuntament es va fer un petit aperitiu i una festa, perquè és veritat que és tradicional la transhumància i és bonic i interessant també per al medi ambient. I d'Évol van seguir la pujada cap a la Molina, i de la Molina, doncs, ara sabem que les vaques de Miquel i els vedells passaran un estiu a la fresca a les madres.
3: L'actualitat de proximitat, la premsa de proximitat és molt important, però aquesta premsa de proximitat té dificultats i per això vols transmetre una crida d'un dels nostres col·legues.
4: No és la primera vegada ni el primer poble, però una vegada més es busca un corresponsal pel diari L'Independent, doncs, i aquesta vegada és per la ciutat, l'Ajuntament, el poble de Prada.
3: I ara, doncs, obrim ja l'agenda, una agenda molt rica. Comencem amb un concert el 27 de juny als Masos.
4: A l'església dels Masos, és a dir, que no és cada dia, tampoc que no organitza un concert, i doncs s'ha d'aprofitar que dissabte, doncs, el 27 de juny, és a prop, a les 6 de la tarda, amb un grup que es diu Passionata, amb mandolina i acordeó, i és un concert gratuït.
3: En parlàvem, ja se saben les dates oficials del Festival Pau Casals.
4: El Festival Pau Casals, doncs, començarà el 28 de juliol fins al 8 d'agost. Doncs coneixem les dates.
3: I anem ara amb Joel Mené al teu poble, Vilafranca de Conflent. Estàs molt content perquè Vilafranca retroba la seva festa major, a més amb el seu format tradicional.
4: Encara que no serà la festa major de la meva infància, quan era petit, segurament hi havia 3 dies amb la banda taula, ball d'ofici, sardanes i festa catalana, però ja tornen a ser una mica tradicional la nostra festa major, doncs, la Sant Jaume a Vilafranca, i el ple és que ja ho sé i m'ho han dit, tornaran a fer sardanes a Vilafranca, que era un moment privilegiat i un moment tradicional del poble de Vilafranca, i doncs tornaran les sardanes aquest estiu 2026 a Vilafranca, és una bona nova.
3: I finalment vols destacar un últim apunt amb l'agenda del Conflent pel mes de juliol.
4: Tots els aficionats de rugby que som i sabem que al Conflent hi ha una bona riquesa d'aquest esport favorit dels catalans del nord, hi ha el 11 de juliol a les 10 del matí l'Assemblea General de l'EBC Vinsa, que és un de les equips més famoses d'aquí del Conflent, amb la Jopa a Prada, i organitzen aquesta Assemblea General, i doncs per la gent que volen participar, i en particular nosaltres en havíem parlat sovint aquí a Radio Arès, l'equip femenina, i doncs que es diuen les Roses del Canigó, doncs per la gent que volen participar i ajudar, el 11 de juliol a les 10 del matí hi haurà l'Assemblea General de l'EBC Vinsa.
3: I fins aquí, doncs, aquesta ampli agenda de l'actualitat del Conflent proposada per en Joel Mené. Ens retrobem fidelment d'aquí una setmana a la mateixa hora. Joel, gràcies, bon dia, fins la setmana entrant.
4: Ens retrobem. Adéu, adéu.
2: A Radio Arels, l'actualitat del Conflent amb en Joel Mené.

0: Ràdio Arrels. Apunta ja, 95.
1: Educació a Ràdio Arrels. Amb Paula Escudero.
2: Des d'ahir al matí, els professors del Col·legi de Perpinyà, Albert Camus, són en vaga per protestar contra la retallada d'un mig temps de conseller principal d'Educació. Samantha Helen, bon dia.
3: Bon dia.
2: Tu ets professora d'espanyol al col·legi i ens parlaràs avui de les vostres reivindicacions. Primer de tot, què és el lloc de treball que es vol retallar per setembre?
3: El que passa és que volen substituir mig temps del CPE, que és el responsable dels actes de la vida quotidiana dels nens, i volen donar només a poques hores d'un EUD que no té les mateixes responsabilitats i, a més, només per unes hores i ni tan sol un any complet.
2: Perquè, a més, el Col·legi Albert Camus està en una zona d'educació prioritària.
3: Sí. I aquest any vàrem tenir dos CPE temps complets i veiem que això no basta, que tot i així tenim molta violència. Aquest any vàrem tenir 43 consells de disciplina i quan fa dos anys només en teníem 11. I tenim més mitjans humans, doncs si ens treuen els mitjans, tenim por que sigui pitjor.
2: I com és que, doncs, amb aquest context que em deies que fa dos anys hi havia 11 consells de disciplina, aquest any 43, sobre un total de 400 alumnes, cosa que fa quasi un alumne de cada 10 que pot ser problemàtic, per què amb aquest context tan complicat volen retallar justament un lloc de treball?
3: És una bona pregunta. És que sí, tenen mitjans i han de repartir d'alguna manera i els mitjans, sí, no sé com ho fan, però tot està dividit, no és global, la repartició és global, no sabem molt bé com ho fan.
2: Perquè també, a més, aquest any hi ha hagut molts problemes de violència entre pares d'alumnes i professors.
3: Sí. I també varen agredir el director i també l'infermera. Hi ha coses molt, molt greus que estan passant i per això tenim por. Tenim por per la seguretat dels nens, tenim por per la nostra seguretat. No podem continuar així. Per això aquesta mobilització.
2: És el que em deies, doncs, que dos CPE a temps ple, que és el que teníeu aquest any, no és prou en el context tan complicat que viviu, doncs, el Col·legi Albert Camus. Durant aquesta vaga que esteu fent, teniu d'altres reivindicacions?
3: Sí, més mitjans humans, però sobretot això. És que normalment, oficialment, si mirem les xifres, tenim el número de CPE normal pel número d'alumnes que tenim, però el que passa és que la realitat del terreny no és pas com una xifra. La reivindicació, sí, és tenir més mitjans humans per poder fer el nostre treball el millor possible.
2: Samantha Ela, professora d'espanyol al Col·legi Albert Camus, moltes gràcies.
3: Gràcies.
1: Escolteu

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. És la una.
2: Som el dimarts 16 de juny. Bon dia. Aquesta tarda, pluja al Capcí i a Cerdanya i sol a la resta del país, amb unes temperatures de 33 graus a la plana i 22 a la muntanya. Demà al matí tindrem unes mínimes de 20 graus a Perpinyà, 21 a Serret i a Prada, 17 a Prats de Molló i 12 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 30 graus al Rosselló, 32 al Vallespí, 33 al Conflent, 23 al Capcí i 26 a Cerdanya. Les temperatures a la nit seran de 22 graus a Perpinyà, Serret i a Prada i 19 a Prats de Molló. Dijous les temperatures quedaran les mateixes. Les mínimes seran de 21 graus al Rosselló, 20 al Vallespí i al Conflent, 12 al Capcí i 13 a Cerdanya. Tindrem unes màximes de 34 graus a Perpinyà i a Serret, 33 a Prada, 29 a Prats de Molló, 25 a Montlluís i 26 a la Tor de Querol. L'índice UV serà de 10 a la muntanya i 9 a la resta del país.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: La bicicleta com a eina de transformació ecològica. Bon dia. Un pensador i crític social austríac, Ivan Illich, que va néixer fa just un segle, es va destacar durant la segona meitat del segle XX per la seva ferma defensa de l'autonomia humana davant del control de les grans institucions i els monopolis industrials. Un article a la web The Conversation explica que, mitjançant el seu cèlebre concepte de convivencialitat, l'autor sostenia que les eines han de servir per alliberar la col·lectivitat en lloc d'esclavitzar la societat o destruir l'entorn natural. Dins d'aquest marc teòric, la bicicleta emergeix actualment com l'instrument perfecte per contrarrestar l'alineació que provoca el model de transport modern i l'ús generalitzat de l'automòbil privat. Segons Illich, el cotxe representa el miratge d'una velocitat que esdevé totalment fàcil si es comptabilitzen de forma global totes les hores laborals que un ciutadà ha de vendre per poder assegurar la compra, el manteniment, el combustible i les assegurances del vehicle. Aquest càlcul revela que la velocitat real del transport motoritzat amb prou feina supera els ritmes de la marxa a peu, relegant l'usuari a una pèrdua constant de temps vital enmig de col·lapses de trànsit i de l'asfixia de l'espai urbà. En oposició a aquesta paràlisi, l'article de The Conversation explica que Ivan Illich presentava la bicicleta com a una solució d'una eficiència energètica i democràtica incomparable que respecta escrupolosament l'escala humana i els límits biosfèrics. El seu ús generalitzat requereix una fracció mínima de recursos de la Terra, no genera dependència del petroli i torna als ciutadans la seva capacitat de moure's lliurement, transformant la mobilitat en una acció ecològica i justa.
5: Ràdio Arrels, a Vives, 88.2.
6: Jo present.

0: Fins aquí la cançó Illes dins un riu del Tomeu Penya.
1: Ràdio
2: Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: comença Lliu de Casa amb l'agenda de Ràdio Arrels. Una finestra oberta als fets rellevants de l'actualitat festiva i cultural del nostre país.
1: Bon dia, Agnès de l'Oficina de Turisme Conflent Canigó. Us anuncio que el divendres 19 de juny a les 6 la Biblioteca de Prada acull Jean Boissé per a una xerrada al voltant del seu llibre El sistema de les torres de senyals dels Pirineus Orientals o seguint els passos d'Annie de Puss. Descobriu la fascinant història de les torres de senyals que antigament vigilaven el nostre territori i converseu amb l'autor.
0: L'agenda dels auditors de Ràdio Arrels és un servei únic i gratuït. Enregistreu el vostre anunci telefonant al 04 68 35 47 48. Correu electrònic radio@radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
2: Amb la USAP hom aborda una configuració del tot nova, perquè és difícil, a propòsit d'ella, de parlar d'identitat en el sentit precís en el qual l'hem definit. Hom sap molt bé, en efecte, que la indústria i el dinamisme econòmic, a despit d'alguns punts de resistència i d'algunes reeixides que tothom sap, són més aviat força malmesos. L'ocupació industrial és a un nivell molt baix. Els vins dolços naturals es venen malament. La proporció dels actius és feble i el departament bat rècords en matèria d'ajudes socials, en particular en la proporció dels titulars del revenu mínim d'inserció, ingressos mínims d'inserció, que és una mena de dispositiu de supervivència. La reflexió més corrent, com sent a propòsit de la Catalunya del Nord, és un país de jubilats. L'aproximació científica del cas, Essai sur l'économie des Pyrénées Orientales d'Henri Solans, posa en evidència en l'economia local la recerca de la renda, cosa que la fa semblar-se als sistemes dels bantustans de l'Àfrica del Sud, quan no és el de les repúbliques bananeres. No fa pas tant de temps que un prefecte de la regió del Llenguadoc-Rosselló utilitzava el terme de deliqüescència per tal de caracteritzar-ne l'estat general. No carregarem pas les tintes inútilment. I això encara més tenint la impressió que s'estan realitzant uns canvis importants en alguns àmbits, en particular la viticultura, gràcies als importants esforços fets en la recerca de la qualitat. Globalment, no podem pas, tanmateix, mobilitzar gaires arguments a favor d'una analogia entre la posició de la USAP en el rugbi i la del departament en la configuració econòmica francesa. Passaria més aviat al contrari. L'estudi del cas de la USAP escapa, doncs, de les categories amb les quals hom aborda habitualment els fenòmens identitaris en el domini de l'esport. Però aleshores, com és que el fenomen USAP, en qualsevol perspectiva que s'abordi, depassi allò que hom pot observar entorn d'altres equips? Tindríem la temptació de dir que és precisament aquest examen contradictori de les dades primeres del fenomen que permetrà de comprendre els excessos. Ja que es tracta d'un fenomen social massís, inevitable, irreductible, hi ha sens dubte una relació que depassa necessàriament aquestes realitats socioeconòmiques poc falagueres. La nostra resposta consisteix a establir aquesta relació no pas entre una societat civil real i un equip, com hem pogut fer en els altres casos, sinó entre una societat civil somiada, un producte de l'imaginari col·lectiu, i un equip que realitza aquest somni en un domini particular que es presta perfectament a aquesta projecció.

0: L'U sap, orgullosos de ser catalans, de Robert Martí, a les edicions Tessàlia.
1: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda,
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Política a Ràdio Arrels.
3: Amb l'Oriana Penyer.
4: Ens trobem doncs a la tercera conferència de premsa abans del canvi de nom, de la proposició del canvi de nom del departament. Tenim amb nosaltres en Jaume Pol, que és conseller departamental del Bernet. Bon dia, Jaume Pol.
5: Bon dia a tots els auditors de Ràdio Arrels.
4: Doncs, per tu, per què és tan important aquest canvi de nom?
5: Bé, pensi que teníem menester de retrobar un nom del territori que pugui respectar la nostra identitat. Cal recordar que quan se van fer les megas regions, que no va ser una iniciativa molt encertada de totes maneres, però sobretot per nosaltres, perquè vam passar dins d'una regió amb una llarga majoritat de departaments occitans i només el nostre, que era d'identitat catalana, i aquí se va triar un nom que va agradar molt als occitans, però que no em va satisfer gens, eh? És a dir, non, Occitanie per aquesta nova regió. Doncs, des d'aquesta època, no teníem cap referència oficial del nostre territori. Havíem perdut el Rosselló de Languedoc-Roussillon, i doncs, què? El territori, de fet, és el que podem considerar que és el territori del departament que se diu Pirinès Oriental.
4: Es va treure tres proposicions, o de quedar amb Pirinès Orientals, o d'anar cap a Pirinès Mediterrània, o de fer Pirinès Catalanes. Per què no es va fer País Català?
5: Per una raó molt senzilla i molt evident. Els departaments francesos, parlem aquí d'un nom d'un departament francès, és pas el nom del territori que agrada a tothom. Per exemple, jo, aquest territori, jo l'anomeno Catalunya Nord, donc que sigui ben clar, eh? Mais aquí parlem d'un departament, és a dir, una cosa oficial instituïda per la Revolució Francesa 1789 amb unes regles, encara que no siguin escrites, aquestes regles existeixen i són l'usatge de la República. I aquest usatge imposa quasi bé, és a dir, de manera, si no és escrit, és igual, serà aplicat pel Consell d'Estat, imposa una referència a una estructura, a una entitat geogràfica, que sigui una muntanya, que sigui un riu, que sigui una costa, que sigui una illa, etc., etc. És una entitat geogràfica. Només una petita excepció és Savoie i Haute-Savoie, perquè aquest territori va ser incorporat a França, llavors que França no era una república, era el segon empire, i doncs, bon, les lleis, els usatges republicans no eren en aquest moment els que se tenien d'observar. Mais aquí tenim de passar pel Consell d'Estat, i el Consell d'Estat mai no acceptarà un nom que no tingui una referència geogràfica. És per això que nosaltres som a favor de Perpinyà, Pirinè catalana, perquè Pirinè, la referència és obligatòria, catalana, perquè efectivament cal que hi hagi el nom de el nostre nom sobre aquest nom oficial del departament francès que correspon al nostre territori.
4: I justament, com ho heu dit, aquest nom Pirinès Orientals existeix des de la Revolució Francesa. El canvi podria ser acceptat per l'Estat?
5: Sempre, això no se sap, no se sap mai. L'estat francès és un estat molt centralista, eh? No sé si heu vist les últimes reaccions d'homes polítics com Manuel Valls o el Blanquer en contra de l'autonomia de Còrsega, llavors que s'havia pactat ja el procés d'autonomia de Còrsega, i bon, hi ha sempre gent que posa en entrebancs. Si el Blanquer se posa a influenciar el Consell d'Estat, és evident que serà pas el nom que li agradarà el més. Doncs res no és guanyat d'avança, però cal se donar totes les cartes per arribar a un resultat positiu.
4: I Jaume Paul, per acabar, què diries a la gent que està en contra d'aquest canvi?
5: Hi pot haver diverses raons de ser en contra. Hi ha gent que diuen és que hi ha pas coses més importants a fer que un canviament de nom. Sempre hi ha coses més importants a fer qu'una altra cosa. Diguis-me una cosa, te trobaré una cosa més important. Sempre, sempre, sempre. Doncs això no impedeix al departament de continuar a fer la seva feina, com ho ha dit la presidenta avui. El departament continua a fer la seva feina a nivell social, a nivell d'infraestructura, a nivell de turisme, a nivell de, etc., totes les competències que li són dedicades. I després hi ha gent que diuen ouais, mais això té un cost. No, té un cost mínim, té el cost d'una campanya una campanya de promoció turística com hi ha cada any o com hi ha cada 3 mesos, ni més. I l'impacte que pot representar el canviament de nom és insuperable. Vull dir, el cost no se pot equilibrar amb el cost d'una simple campanya de promoció turística. Vull dir, a nivell positiu, eh? És a dir, que tenim més a guanyar que a perdre a nivell de cost. I tercerament, la gent que no són d'acord amb aquesta tria de nom, doncs jo parli de Pirenees Catalanes, clar, que diuen, ah, ouais, mais calia posar, c'est pas pays català, és completament nul d'exigir pays català per el nom del departament francès. Donc la gent que s'obstinen a fer campanya per això són o demagogs o gent de mala fe. Voilà.
4: Moltes gràcies, Jaume Paul, conseller departamental de la circumscripció del Vernet.
0: Rosselló,
2: Vallespí,
0: Conflent,
2: Cerdanya,
0: Capcir i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
3: Som el dimarts 16 de juny, bon dia. Aquesta tarda pluja al Capcí i a Cerdanya i sol a la resta del país, amb unes temperatures de 33 graus a la plana i 22 a la muntanya. Demà al matí tindrem unes mínimes de 20 graus a Perpinyà, 21 a Serret i a Prat.

0: de 17 a Prats de Molló i 12 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 30 graus al Rosselló, 32 al Vallespí, 33 al Conflent, 23 al Capcí i 26 a Cerdanya. Les temperatures a la nit seran de 22 graus a Perpinyà, Serret i a Prada i 19 a Prats de Molló. Dijous les temperatures quedaran les mateixes. Les mínimes seran de 21 graus al Rosselló, 20 al Vallespí i al Conflent, 12 al Capcí i 13 a Cerdanya. Tindrem unes màximes de 34 graus a Perpinyà i a Serret, 33 a Prada, 29 a Prats de Molló, 25 a Montlluís i 26 a la Tor de Querol. L'índice UV serà de 10 a la muntanya i 9 a la resta del país.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Esquitxos de jazz.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Ara que ens costa tant trobar un forat per veure'ns, ara que costa tant oblidar que ens hem fet mal,

reconec una llum diferent que travessa el menjador. Tant de bo es quedés eternament o almenys fins que s'adona.

finestra, portes obertes, guiris borratxes, dins les dunes. A la camada sonen més pinos, però els indecisos paren dins. Missatges, llums a derives, rastre poemes, sons, imatges. Platja deserta,

Venim de Pegasus, cercant posicions. Tenim poderoses raons. Venim de Pegasus, solcant oceans. Tenim episodis passats i ens anirem.

Radio Arrels, a Elna, 95.

0: Quand la vie est un jeu, chaque jour est une carte, le carreau ou le trèfle, le pique, le malheur. Et quand c'est le bonheur, les cartes de l'amour, les cartes de l'amour, c'est le cul et le cœur.
1: Al Molí de Vent de Perpinyà, escolteu Radio Arrels.
2: El 95.
3: Els mestres educats són aquells que riuen quan tot parlant escapa un mot de català. Els mestres educats són aquells que diuen que cal parlar francès i sobretot callar. Els mestres educats són aquells que creuen que ja ho saben tot, fan com el capellà. Els mestres educats són aquells que treuen gats vius de gates mortes i parlen per parlar. Els mestres educats. Els mestres educats. Els mestres educats són aquells que arriben cada matí a l'hora i se cal assentar. Els mestres educats són aquells que tiben el gesto natural tant com se pot tibar. Els mestres educats són aquells que ensenyen que aquell món és bonic, que ho cal tot conservar. Els mestres educats són aquells que creien que n'hi hagi pas cap que els vulgui escutar. Els mestres educats. Els mestres educats. Els mestres educats són aquells que miren com el dia de guira, el dia de demà. Els mestres educats són aquells que somien amb el cap enfonsat un llibre dins la mà. Els mestres educats són aquells que saben el que s'ha de saber per se poder mudar. Els mestres educats són aquells que somiaven quan eren petitets de ser a capità. Els mestres educats. Els mestres educats. Els mestres educats són aquells que creuen que l'història que conten és el que se va passar. Els mestres educats són aquells que dubten fora quan l'inspector els hi diu de dubtar. Els mestres educats són aquells que canten cançons com els soldats cançons que fan plorar. Els mestres educats són

Els mestres educats són aquells que salten d'un rei a l'altre rei com per nos ennaigar. Els mestres educats són aquells que exalten tot aquells herois que la sang van vessar. Els mestres educats són aquells que mantenen dins la rivalitat l'esperit de desnonçar. Els mestres educats són aquells que tenen una classe al davant sempre a punt de llepar. Els mestres educats, els mestres educats. Els mestres educats són aquells que esperen que facis una falta per poder rembolar. Els mestres educats són aquells que quan eren pitits i eixurits se van esgarriar. Els mestres educats són aquells que festegen una classe burgesa que els vol integrar. Els mestres educats són...

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
2: Som el dimarts 16 de juny. Bon dia. Aquesta tarda, pluja al Capcir i a Cerdanya i sol a la resta del país, amb unes temperatures de 33 graus a la plana i 22 a la muntanya. Demà al matí tindrem unes mínimes de 20 graus a Perpinyà, 21 a Serret i a Prada, 17 a Prats de Molló i 12 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 30 graus al Rosselló, 32 al Vallespí, 33 al Conflent, 23 al Capcir i 26 a Cerdanya. Les temperatures a la nit seran de 22 graus a Perpinyà, Serret i a Prada i 19 a Prats de Molló. Dijous les temperatures quedaran les mateixes. Les mínimes seran de 21 graus al Rosselló, 20 al Vallespí i al Conflent, 12 al Capcir i 13 a Cerdanya. Tindrem unes màximes de 34 graus a Perpinyà i a Serret,

0: 33, a Prada, 29, a Pras de Molló, 25, a Manlluís i 26, a la Tor de Querol. L'índice UB serà de 10 a la muntanya i 9 a la resta del país.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Esquitxos de clàssica.

Sabatges del meu lloc que enraonen amb el vent. A cada cep un parla diferent. Si l'enllacat és nou o l'enllacat és vell, tinc al cap una vinya a l'hivern. Tinc al cap una vinya a l'hivern. Tinc al cap envoltades de pocs anys que porten a venir d'arrels de vida can. Ai, si vinguessin vells d'empaltades nacal per criar gatinells i fer rins pels amants. Tinc al cap empaltades de pocs anys. Tinc al cap empaltades de pocs anys. Tinc al cap una vinya a l'hivern quan tot es fa petit com el començament.

Joan a la platja amb el seu mallot que va comprar sa Mariton, turista a la planxa amb oli, sorra i sal. I els nois que per la platja la senten dolça roncar amb somnis de coqueta amant de qualsevol amant, l'envolten i la canta, el cor li fan esvolotar, arrugues que s'amaguen, divises a guanyar.

0: Ara Juarez, a cap d'any, 95.
1: I fiquem els peus al mar, una tarda primavera, el sol s'espera que marxem nosaltres.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
2: Som el dimarts 16 de juny. Bon dia. Aquesta tarda pluja al Capcir i a Cerdanya i sol a la resta del país, amb unes temperatures de 33 graus a la plana i 22 a la muntanya. Demà al matí tindrem unes mínimes de 20 graus a Perpinyà, 21 a Serret i a Prada, 17 a Prats de Molló i 12 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda pluja a la muntanya. Les màximes seran de 30 graus al Rosselló, 32 al Vallespí, 33 al Conflent, 23 al Capcir i 26 a Cerdanya. Les temperatures a la nit seran de 22 graus a Perpinyà, Serret i a Prada i 19 a Prats de Molló. Dijous les temperatures quedaran les mateixes. Les mínimes seran de 21 graus al Rosselló, 20 al Vallespí i al Conflent, 12 al Capcir i 13 a Cerdanya. Tindrem unes màximes de 34 graus a Perpinyà i a Serret, 33 a Prada, 29 a Prats de Molló, 25 a Montlluís i 26 a la Tor de Querol. L'índice UV serà de 10 a la muntanya i 9 a la resta del país.
0: Radio Arrels.
3: Radio Arrels.
4: Esquitxos de jazz.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
2: Som el dimarts 16 de juny. Bon dia. Aquesta tarda, pluja al Capcí i a Cerdanya i sol a la resta del país, amb unes temperatures de 33 graus a la plana i 22 a la muntanya. Demà al matí tindrem unes mínimes de 20 graus a Perpinyà, 21 a Serret i a Prada, 17 a Prats de Molló i 12 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 30 graus al Rosselló, 32 al Vallespí, 33 al Conflent, 23 al Capcí i 26 a Cerdanya. Les temperatures a la nit seran de 22 graus a Perpinyà, Serret i a Prada i 19 a Prats de Molló. Dijous les temperatures quedaran les mateixes. Les mínimes seran de 21 graus al Rosselló, 20 al Vallespí i al Conflent, 12 al Capcí i 13 a Cerdanya. Tindrem unes màximes de 34 graus a Perpinyà i a Serret, 33 a Prada, 29 a Prats de Molló, 25 a Montlluís i 26 a la Tor de Querol. L'índice UV serà de 10 a la muntanya i 9 a la resta del país.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
5: Ràdio Arrels.
1: Política a Ràdio Arrels.
6: Amb l'Oriana Penyé.
2: Estem aquí, doncs, a la darrera conferència de premsa abans del canvi de nom i tenim amb nosaltres en Nicolás García, en vicepresident primer del departament. Bon dia, Nicolás García.
7: Bon dia.
2: Per què aquest canvi de nom és tan important?
7: Bah, és important perquè el nostre departament ha de ser més reconegut, ha de ser...

0: Més en fase amb la seva història catalana, amb la seva cultura i amb la seva llengua, i avui el nom del departament actual no dona cap indicació sobre aquesta cosa. I sabem, en tot cas pensem, jo parlo aquí a títol individual, perquè la institució ella no farà campanya per tal o tal nom, però jo a títol individual defenso naturalment Pirineu Catalana, perquè trobo que és un atot, trobo que és un més per al nostre departament de ser identificat per la seva cultura, la seva llengua i la seva història. I a més, a títol personal, individual encara una vegada, penso que el futur d'una república, encara que sigui la República Francesa, el futur d'una república passa pel reconeixement de la seva diversitat, de les seves particularitats, entre cometes, culturals i lingüístiques, i naturalment les utilitzacions d'aquesta identitat i d'aquesta cosa. Doncs jo penso que era necessari. És pas una cosa que fem perquè sabem pas què fer d'altra, no? Era necessari, i a més a més, és una promesa electoral, i el mínim que es pot esperar de càrrecs electes és que compleixin amb les seves promeses electorals, o si no, ja no val la pena creure en la política. Nosaltres ens havíem engatjat a fer la proposta d'un nom que sigui més connotat amb la nostra història, la nostra cultura i la nostra llengua. Ho havíem fet tots junts. El debat que hem tingut després amb els universitaris, amb les associacions, amb les càmeres de comerç, de totes les càmeres que existeixen, de professionals, ens han fet pensar que podíem organitzar d'una altra forma que la proposta, o sigui, haguéssim pogut escriure al primer ministre, dir, voilà, el Departament de Pirineu Oriental proposa Pirineu Catalana. Per això no tenia menys possibilitats de guanyar. Hem volgut fer debats abans, hem volgut fer una consulta per, esperant naturalment que el nom Pirineu Catalana guanyi, per poder tenir a tots, tenir arguments per defensar aquest nom al govern i al Consell d'Estat. I doncs és el fruit d'una reflexió política, de debats, i no cau així perquè hi ha eleccions o perquè ens hem despertat un matí dient, mira, què podríem fer avui? No, és pensat, preparat, ha costat una mica, primer de tot em diuen que comença els uns i els altres, i ara em sembla que és normal que sigui així.
1: I sabem, doncs, que l'estat francès és un estat bastant centralista. Creieu que això podria ser acceptat pel Consell d'Estat?
0: No, sabem que serà molt difícil. I és una de les raons per les quals no s'ha proposat PI català. Per dir la veritat, tots nosaltres, en tot cas els consellers departamentals que militem pel canvi de nom amb una connotació més cultural catalana i identitària catalana, tots érem favorables, i per dir un petit secret, hasta la presidenta, érem favorables a PI català, tots. Hi ha pas cap associació avui que té el monòpol de PI català. La diferència és que nosaltres volíem tenir una petita sort de guanyar, volem pas fer una proposta perduda d'avança a la gent. Això és la tasca dels partits polítics independentistes, de les associacions independentistes que militen. Aquesta és la llur taxa. Nosaltres no, aquí no, no treballem com uns militants de la defensa de la independència d'aquest departament o d'entrar a Catalunya Sud. Nosaltres aquí som una institució francesa que defensa un nom. I sabem que serà difícil, fins a Pirineu Catalana, si guanya, serà molt difícil de fer comprendre això, però PI català ens hem convençut que era impossible. I ho hem compartit amb molta gent que pensa com nosaltres, inclòs universitaris. Clar, hi ha un universitari que diu PI català és pas prohibit. Naturalment que és pas prohibit. Catalunya Nord tampoc és pas prohibit. Però és pas el tema aquest. Hem pas dit que era prohibit. Hem dit que nosaltres pensàvem que fer aquesta proposta era entrar en un carreró sense sortida. I no és pas el que volem. N'hi ha que volen fer la demostració que l'estat francès és un estat centralista, jacobí, totalment tancat en aquestes coses. Ok, però nosaltres el que volem és avançar cap a un nom que no sigui Pirineu Oriental. En tot cas, jo milito per això, com individu, ciutadà i conseller departamental, però això no engatja només que jo. Jo milito perquè el nostre nom evolucioni, el nom del departament evolucioni amb una nota catalana a dins perquè la gent identifiquin aquí vinc en un país català.
1: I això podria tenir un impacte sobre el turisme?
0: Sí, sí, perquè penso que, els atots del nostre departament és clar, la muntanya, el mar, és clar. Però també la nostra història, la nostra llengua, la nostra cultura, la nostra identitat, la nostra forma d'acollir, la nostra forma d'acollir la gent, la nostra forma de cuinar, les nostres tradicions. Vet aquí, doncs, la gent venen per tot això i venen en un país que té un caràcter. I aquest caràcter ho tradueixes com? Només has de mirar el que ha passat ahir a Aix, en Vallussap. El caràcter català, la cultura catalana, la llengua catalana, les tradicions catalanes, i això un nom ho pot portar. I a més, turísticament, per dir la veritat, penso que si fem bé la nostra feina i tots els qui volen que s'afegeixi al nostre nom de departament una identitat, un nom a connotació catalana i que recordi la nostra identitat, la nostra història, han de militar avui per fer això, però... Tu parles de turisme, avui segur que aquesta lluita sortirà per la televisió nacional francesa, en parlaran els diaris, i doncs això farà una propaganda gratis, tinc ganes de dir, pel nostre departament, perquè hi ha gent que vindrà aquí, sobretot aquest any que la gent busca destinacions properes, pròximes d'aquí del país, i doncs potser que els hi farà una mica de propaganda, a més, i dir, bon, va, vols, qui es passa la va, i això és molt important.
1: I per acabar, podeu recordar com els nord-catalans podran votar?
0: Jo recomano de fer-ho de forma electrònica, amb el nom, i cada un rebrà la seva bústia, un paper que ho explica ben bé amb l'intitulat Mon Departement, que és el diari del departament, i se podrà fotocopiar el butlletí de vot i s'haurà d'enviar per la posta gratuïtament, així, sense posar-ho en un sobre. Hi ha el verso del butlletí de vot, hi ha una envelopa T i s'ha d'enviar així, però jo a partir del 22 de juny se pot fer. A partir del 1 de juliol se pot votar electrònicament amb l'apel·lació France Connect, que és per això que no ho hem pogut fer abans, perquè no ens havíem donat compte que calia una deliberació del Consell Departamental i doncs la fem el 18. Doncs se podrà votar tot el mes de juliol per France Connect i així no hi ha menester d'anar a la posta aquesta, tothom fent-ne, molta gent que avui saben fer això. I si no ho saben fer, poden anar a les cases socials del departament, a UMSP, que n'hi ha a Argelès, n'hi ha a Perpinyà, n'hi ha a tot arreu, i allí tindrem els consellers del numèric que ajudaran la gent a votar. Amb el número France Connect, que és el número que et connectes per fer els teus impostos, de seguretat social, etc., podràs votar electrònicament. I és jo el que recomano perquè és el més discret i el més segur.
1: Moltes gràcies, Nicolás García, vicepresident del departament.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Radio Herers, a Sureda, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels del Vallespí.
3: Una crònica del Centre Cultural Català del Vallespí.
2: A Ràdio Arrels i amb el Centre Cultural Català del Vallespí estem presentant diferents associacions vinculades amb el CCCB i avui presentem l'Associació dels Amics de Sant Aniol amb el Quim Oliver. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Vosaltres sou una associació vinculada amb el CCCB, però que de fet sou els Amics de Sant Aniol. I això de Sant Aniol, on ho hem de situar?
4: Bé, de fet, Sant Aniol de Guge és un espai, diguéssim, que ara es diria interfronterer, però està en el cor de la Garrotxa, dintre de Catalunya del Principat. Està a poca estona i a pocs quilòmetres en línia recta de la que és la frontera oficial. És un territori aspre, de muntanya, que només s'hi arriba a peu, que és un gran privilegi. I allà, doncs, el nucli de Sant Aniol en si és una església romànica amb la rectoria que té al seu costat, que ara s'ha transformat en refugi per excursionistes, que si vulgueu llavors ho explicarem, però aquest seria, doncs, el lloc on està Sant Aniol de Guge.
2: Per tant, el Vallespí el teniu a prop, però oficialment és Garrotxa, no?
4: Oficialment és Garrotxa, el Vallespí el tenim molt a prop. Hi ha qui diu que quan la frontera no existia, pràcticament tot era Vallespí.
2: Ja.
4: Perquè hi havia més tendència en relació al que és ara Vallespí i el que és Alta Garrotxa, que és on està ubicada Sant Aniol, que no pas ara, que, diguéssim, tot això es va acabar quan els habitants de la zona van haver d'abandonar el territori perquè no es guanyaven. Però mentre hi havia habitants a les cases, la relació no tenia fronteres.
2: Clar, precisament Sant Aniol, entenc que hem d'imaginar un antic nucli de població a on ara ja no hi viu ningú. Això era això, no? Era un lloc on hi vivien, no sé què es dedicava la gent que hi havia per allà. Era més aviat una ermita o era més, podíem imaginar, un vilatge petit?
4: Home, de Sant Aniol té una història llarga, diguéssim, des de la llegenda de Sant Aniol que fugint dels romans es va amagar a la vall de Guge fins que 900 o 1000 anys més tard els monjos benedictins d'Arles es van amagar també a la vall de Guge perquè eren perseguits pels normands i allà van fundar un monestir. I això va ser el que va, diguéssim, fer néixer la història que coneixem més recent de Sant Aniol. A partir d'aquí, doncs, tota la vall, com totes les valls de muntanya, com és el Vallespí Garrotxa, eren petits nuclis, eren masies, masos escampats, la masia del propietari, altres masos que eren com súbdits. Ara, a Sant Aniol, doncs, no hi ha vida, tan sols hi ha vida, diguéssim, en el refugi de Sant Aniol, des de fa un any, però la resta de tots aquells masos que havien existit en una vall plena de vida de gent que anava i venia per les muntanyes, no n'ha quedat res. Aquesta gent es guanyava la vida, doncs, amb una mica de ramaderia, molt poca agricultura, però sobretot es guanyava la vida amb el fer carbó, amb el carboneig de les alzines i roures i principalment de les muntanyes. Doncs quan el carbó es podia vendre a pobles i ciutats de les planes, i aquest era el seu font de la seva indústria, diguéssim. No? Quan la indústria del carbó es va acabar, fruit de que va sortir el gas butà i altres energies, doncs a aquesta gent se'ls va acabar el que els donava vida. Era un complement de la seva autosuficiència que es va acabar a mitjan segle XX, per entendre'ns.
2: Clar, tota aquesta zona, evidentment, ara és el que comentaves, que s'ha anat despoblant al final i és una cosa que ha passat a totes les zones rurals al final de Catalunya.
4: Exactament. És el clàssic que ha passat per totes les muntanyes del nostre país.
2: Vosaltres, com a associació dels Amics de Sant Aniol, què feu exactament en aquest nucli, doncs, ara despoblat?
4: Sí, mira, t'explico. L'Associació d'Amics de Sant Aniol de Guge és una associació una mica particular perquè tres dels seus socis són entitats. Són unes entitats que s'han conegut a Sant Aniol de Gúgia gràcies al seu aplec tradicional. Començo pel començament. Aquestes entitats, hi ha el Centre Excursionista de Banyoles, hi ha Terra Aspra de Montagut, que seria, diguem-ne, el poble garrotxí més proper, i llavors hi ha una entitat que és del Vallespí, que és el grup excursionista Peu Alegre de Sant Llorenç de Sertans, que té la tradició de l'aplec. Aquestes tres entitats, els membres d'aquestes entitats, històricament ens hem trobat a l'aplec de Sant Aniol de Gúgia, que és un aplec molt antic, des d'abans del Tractat dels Pirineus, i que tradicionalment doncs, ens hem anat trobant les generacions per mantenir viva aquesta tradició. Aquesta tradició és arrel, de, tal com he dit, de Sant Llorenç de Cerdans, des de l'edat mitjana que hi havia com les pestes, la pesta negra, doncs es va fer una prometència des d'aquesta vila, dient que si se salvava de la pesta, la vila doncs, anirien en peregrinatge a Sant Aniol de Gúgia, que era un lloc, per tant, on no hi havia frontera i on un lloc conegut de tradició religiosa pels vilatans de Sant Llorenç. Aquesta va ser arrel d'aquest aplec que centúries més tard encara se celebra, el passat 24 de maig es va celebrar, i encara hi venen pelegrins i gent de Sant Llorenç de Sadans i del Vallespí, i ens trobem allà doncs, amb gent de la Garrotxa, del Pla d'Estany i altres comarques gironines. Aquesta coneixença va fer que ens confluíssim una sèrie de gent que té una estima pel patrimoni de la vall de Sant Aniol. I teníem una mancança molt grossa des del principi d'aquest segle XXI, el que havia estat la vella rectoria al costat d'aquesta església romànica. L'església romànica està en bon estat, sempre s'ha pogut anar mantenint, però la vella rectoria havia caigut en abandó i s'estava derruint. Diguéssim, era una ruïna a punt de caure per desaparèixer. Llavors, aquestes entitats, diguem, hem d'oficialment constituir els Amics de Sant Aniol i intentar recuperar aquesta rectoria i que sigui un centre doncs, de refugi per excursionistes, un punt de trobada d'excursionistes i naturalistes i per gent de banda i banda de la frontera. Aquest era el principal objectiu des del 2010 que ens vam constituir oficialment. Tot i que les nostres finalitats s'amplien a protegir, a conservar, a donar a conèixer el patrimoni en el sentit més ampli de tota la vall. Llavors, sí que vam concentrar els esforços en la recuperació d'aquest edifici, que és bastant gran i que és una obra dificultosa pel fet que només s'hi arriba a peu, i podem dir que al cap de 15 i 16 anys, aquella rectoria que estava en ruïna, després d'esforços de populars, de l'associació, però també d'administracions de banda i banda de la frontera, empreses i entitats, aquell edifici en ruïna s'ha fet com un miracle, diguéssim, i ara està en actiu des de fa un any. És un edifici obert al públic on s'hi troba xupluc, on s'hi pot fer, diguéssim, com un refugi qualsevol altre del Pirineu.
2: O sigui, ara és un refugi guardat, diguem... Molt.
4: És un refugi guardat, per això t'he dit que a Sant Aniol hi ha vida, només hi ha vida en el refugi perquè és permanentment obert, per tant sempre hi ha algú.
2: Molt bé, doncs al final heu tornat a donar vida en aquest poble, no? Sí. Vull dir, en aquest nucli.
4: Sí, bé, és un nucli, és un puntet de llum que precisament vol això, no? No només donar un servei com de refugi, d'infraestructura excursionista o de donar a conèixer la natura, sinó sobretot per recordar una mica, perquè la gent reflexioni o es pregunti com vivia la gent antigament en aquesta vall i en aquestes comarques que l'envolten. Una mica convidem, el refugi convida això.
2: Aquest passat hivern hi ha hagut un temporal bastant fort, sobretot de vent, i ha fet bastant de mal al Vallespí, a zones del Ripollès, també de la Garrotxa. No sé la zona de Sant Aniol si també ha estat afectada per aquests cops de vent forts i problemes amb caigudes d'arbres i tot això. No sé si també us hi heu trobat de cara també a la plec.
4: Mira, sortosament, no, Sant Aniol no ha rebut, diguéssim. Som coneixedors dels companys del Vallespí que ens han dit que han caigut molts arbres i que han tapat molts camins. Sant Aniol ha quedat protegit del vent. Sí que han caigut arbres, però no pas no pas com una destrossa tan apoteòsica que ha passat amb altres indrets. Senzillament allà hem quedat com protegits i, per sort, això no ens ha donat feina. El que sí que ha passat durant aquests temporals de vent, que solien venir també intercalats amb temporals de pluja, Sant Aniol hi ha una ribera que sí que ha crescut diverses vegades seguides durant aquesta etapa de l'hivern, en fi, que també s'ha d'anar amb compte perquè també és un perill.
2: Ho estem comentant amb Quim Oliver dels Amics de Sant Aniol i comentàveu ara que teniu molta relació amb el Vallespí i de fet volies aprofitar una mica per parlar de diferent gent del Vallespí, no?
4: Bé, per parlar no, per donar-los records, perquè tal com he dit, en la nostra associació hi ha el grup Peu Alegre de Sant Llorenç de Cerdans, ens veiem sovint, ens contactem sovint. Ara, el 24 de maig, doncs, en el plec hi havia com una seixantena o 70 persones del Vallespí. Els hi vull donar records, fins fa poc que ens hem vist, però volia tenir aquest detall per ells. I també doncs, d'uns amics que tenim, que en aquest cas seria el Conflent, a Mantet, en René i la Marissa, que sovint també els anem a veure a peu i que també ara els hem convidat perquè vinguin a veure Sant Aniol aquest any.
2: Doncs queda tothom saludat. En tot cas, hem pogut explicar aquests amics de Sant Aniol a aquest nucli just a prop de la frontera administrativa, doncs pertanyent a la Garrotxa, però amb una gran relació, sobretot amb el Vallespí. Ho hem estat comentant amb el Quim Oliver. Moltes gràcies per atendre'ns.
4: Moltes gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres i sobretot endavant amb Ràdio Arrels. Coratge.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
5: Ramon Gual és el protagonista musical aquesta setmana a l'antena de Ràdio Arrels, ja que ens ha vingut a presentar 5 cançons i a parlar-nos una mica de la seva carrera musical com a cantant nord-català. Ramon, tu quants anys fa que fas música?
6: Llavors, de música, d'ençà l'any 73, perquè vaig començar a anar a cursos de música a Prada, la meva àvia m'havia regalat un melodica, vaig tocar melodica. Sí?
5: Explica'ns què és un melodica, per qui no ho saben.
6: Melodica és un instrument que has de bufar a l'interior, doncs has de bufar com una flauta, però té tot un teclat de piano. Llavors fa un so bastant curiós i vaig començar durant un any a aprendre música amb aquest instrument. I és l'any següent, el 74, que llavors mon pare em va comprar la primera guitarra, que vaig començar la guitarra.
5: I quants anys tenies llavors?
6: Llavors, en aquest moment, bé, 73 tenia 11 anys i, sí, 74 en tenia 12.
5: I la teva família insistien perquè vagis a classes de música i tot, o t'agradava i anaves tu content?
6: Va insistir sobretot la meva àvia, que la meva àvia Rita Casals era pianista, molt bona pianista, va insistir molt pels meus pares. Els meus pares no eren músics, però cantaven molt sovint perquè havien fet les colònies de vacances. Sí, em van apretar i em van ajudar molt, van insistir molt per fer l'estudi de música. Sí.
5: I llavors a la teva família es feia la música?
6: Sí, entre nosaltres cantàvem. Cantàvem molt, tot tipus de cançó. Cal pensar que en aquest moment els meus pares, que encara dura avui, no han tingut mai la televisió a casa. No l'han volgut mai. Doncs a casa hi teníem una ràdio i teníem un tocadisc. I a part d'això cantàvem. Cantàvem a casa, cantàvem amb el cotxe, cantàvem a la muntanya, tot tipus de cançó, en català, en francès, passaven el nostre temps a cantar, sí.
5: I llavors tu ara cantes, toques la guitarra,
6: sí.
5: Vas aprendre el primer any el melodica.
6: Sí.
5: Quins altres instruments has tocat al llarg de la teva carrera musical? El piano.
6: El piano també, perquè el professor aquest que tenia a Prada, el senyor Gosa, també em feia treballar el reconeixement de les notes amb el piano. I llavors em feia treballar també el piano conjuntament amb la guitarra i no em va servir molt. I avui dia el faig servir, ara per aquest concert de Caminant faig servir el piano perquè m'agrada.
5: Doncs ara presentarem la cançó que es diu Respira, que vas escriure el 2012. A qui la cantes aquesta cançó?
6: A la meva dona. Sí, és una cançó per la meva dona. És una cançó d'un moment també de la vida. És així, és un encontre. I vaig fer aquesta cançó que em va sortir quasi bé tot d'un cop, tant la melodia com la lletra. Una necessitat de respirar en un moment donat. I amb el fet sobretot que bé, amb la meva dona tenim una diferència d'edat bastant forta i important. Portem 20 anys de diferència i doncs crec que teníem en estil tots dos de respirar d'alguna manera per acceptar-nos conjuntament.
5: I continues ara component cançons?
6: Sí, encara. Sí, ben segur.
5: En parlarem més tard també. Escoltem tot seguit doncs Respira de Ramon Gual.

Acabeu de sentir Respira, una cançó de Ramon Gual. Retrobeu-nos demà a la mateixa hora per la continuació d'aquesta conversa i sentiu una altra cançó del cantant nord-català.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, Ràdio Arrels ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. L'any 2000 va ser, pel grup de Cameli, de Prepinyà, un moment molt dolç. Feia pocs mesos que havien publicat aquell gran disc, Ida i Vuelta, i l'estaven presentant en una gira per Europa i Amèrica. Genot Soler i Tato García, dels Tacameli, es mostraven força contents al micro de Ràdio Arrels.
4: S'hem fet força festivals en França, més sobretot en Holanda, perquè s'han sortit el disc en Holanda, i tenim força promoció en Holanda, hi ha dues concerts en live que han sortit, a més de l'album, estem en plen treball a dins, que provem de fer un poc la França, un poc l'Holanda, un poc l'Anglaterra, un poc Miami, un poc New York, junglem un poc amb tot, que, i com a concert, s'hem fet grans concerts aquí, s'hem fet Francofolies, de la Rochelle, les Transmusicales de Rennes, ens hem fet força que aquí, més aviat ara anem a basar més aviat sobre la nostra regió, perquè sempre és força coneguts aquí, la gent saben que anem a jugar i... Doncs ara estan esperant un mois de mes, el concert, aquí a Perpinyà, perquè t'ha començat a passar.
5: Tacameli sou una mica l'exemple aquí del grup pels altres joves que arriben.
4: Penso que sí, perquè el que s'hem fet, la demarça que s'hem fet de poder jugar entre nosaltres, entre carrers diferents, quartiers diferents, de Sant Jaume, del Bernet, i això que els gitanos ara és el que ens hem de fer, també, és d'agafar gitanos del Bernet, i de Sant Jaume, i fan bona música. Bon, ja cal dir també que de vegades anem els a ajudar a guaitar el que fan, mai els deixem anem a guaitar, i amb el treball un tenés d'ells. I si podem donar un consell, els hi donem, però agafen amb acord. I això per nosaltres m'ho fa força ple.
5: Llavors, Tacameli no és un grup gens pretensiós.
4: Ah, no, pas cap mica. Al contrari, el que volem fer és res que de fer veure que podem fer força les coses professionals, que si no es donen les capacitats de fer coses, que sigui tant que pintre, perquè entenes pintres gitanos, que pinten estrany, entenes que fan escultures, que esculten d'espant, com a mi hi ha gitanos que esculten. Són profetes d'aquest metier, ho ressenten. Nosaltres la música, i s'hem donat a fons a la música, i és per això que avancem ara. Deixem al costat ara tots els problemes per avançar dins la música i la nostra vida.
5: Com ha estat rebut una mica el vostre àlbum a Europa?
4: En Holanda està ben rebut, en Alemanya està ben rebut. Jo trobo que ha estat ben rebut un poc per tot, més dins d'altres països que d'altres, com l'Holanda, ho és, que han agafat una partida, s'interessen força en nosaltres, si no hi ha Itàlia i...
5: I a l'estat francès, aquí a França, com ha estat rebut?
4: Bé, jo també he estat ben rebut.
5: En relació amb els concerts que heu fet, com has notat el públic, ja que has vist el públic de l'estat francès?
4: Bé, el públic ja, quan seu a París i que sentiu, hola Tato, un públic que coneixeu pas, que mai s'ho vist, i ja us fa colcar amb el cor, que és, ja veieu que hi ha colcom que se passa, sobretot a París.

0: Any 2000, Tato García i Genot Soler dels Tacameli, històrics de la rumba catalana. Genot Soler continua liderant el grup i Tato García ha participat també als Rumberos Catalans i al grup Calomé. I el 2011 va publicar el llibre Aprendre la rumba catalana.
1: Radio Arrels, a 3 hores, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Educació a Ràdio Arrels. Amb Paula Escudero.
3: Des d'ahir al matí, els professors del Col·legi de Perpinyà, Albert Camus, són en vaga per protestar contra la retallada d'un mig temps de conseller principal d'Educació. Samantha Helen, bon dia.
4: Bon dia.
3: Tu ets professora d'espanyol al col·legi i ens parlaràs avui de les vostres reivindicacions. Primer de tot, què és el lloc de treball que es vol retallar per setembre?
4: El que passa és que volen substituir mig temps del CPE, que és el responsable dels actes de la vida quotidiana dels nens, i volen donar només a poques hores d'un EUD que no té les mateixes responsabilitats i, a més, només per unes hores i no, ni tan sol un any complet.
3: Perquè, a més, el Col·legi Albert Camus està en una zona d'educació prioritària.
4: Sí. I aquest any vàrem tenir dos CPE temps complets i veiem que això no basta, que tot i així tenim molta violència. Aquest any vàrem tenir 43 consells de disciplina i quan fa dos anys només en teníem 11. I tenim més mitjans humans, doncs si ens treuen els mitjans tenim por que sigui pitjor.
3: I com és que, doncs, amb aquest context que em deies que fa dos anys hi havia 11 consells de disciplina, aquest any 43, sobre un total de 400 alumnes, cosa que fa quasi un alumne de cada 10
4: que
3: pot ser problemàtic, per què amb aquest context tan complicat volen retallar justament un lloc de treball?
4: És una bona pregunta. És que sí, tenen mitjans i han de repartir d'alguna manera i els mitjans sí, no sé com ho fan, però tot està dividit, no és global, la repartició és global, no sabem molt bé com ho fan.
3: Perquè també, a més, aquest any han hagut molts problemes de violència entre pares d'alumnes i professors.
4: Sí. I també varen agredir el director i també l'infermera. Hi ha coses molt, molt greus que estan passant i per això tenim por. Tenim por per la seguretat dels nens, tenim por per la nostra seguretat. No podem continuar així. Per això aquesta mobilització.
3: És el que em deies, doncs, que dos CPE a temps ple, que és el que teníeu aquest any, no és prou en el context tan complicat que viviu, doncs, el Col·legi Albert Camus. Durant aquesta vaga que esteu fent, teniu d'altres reivindicacions?
4: Sí, més mitjans humans, però sobretot això. És que normalment, oficialment, si mirem les xifres, tenim el número de CPE normal pel número d'alumnes que tenim, però el que passa és que la realitat del terreny no és pas com una xifra. La reivindicació sí, és tenir més mitjans humans per poder fer el nostre treball el millor possible.
3: Samantha Ela, professora d'espanyol al Col·legi Albert Camus, moltes gràcies.
4: Gracias.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta La Yepisada, 2 minuts

0: massa i plaça, o cent, del verb sentir, i cent, la xifra. I per això van utilitzar la C trencada. Però al segle XIX la C trencada no feia pas l'unanimitat entre tots els savis lingüistes. Fins i tot el Pompeu Fabra la volia eliminar. Us imagineu, escriure francès amb una C i França amb una S, comerciar amb una C i comerç amb una S. Sort que els defensors de la C trencada van ser prou nombrosos perquè les normes ortogràfiques del 1913 afirmin la consagració definitiva de la C trencada. Bon cop de fals!
1: La Yepisada, 2 minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
2: Radio Arels, a tuí, 95.
3: Escolteu Radio Arels.
4: Radio Arels.
5: Radio Arels. Són les 6 de la tarda.
6: Som el dimarts 16 de juny, bon dia. Aquesta tarda pluja al Capcí i a Cerdanya i sol a la resta del país, amb unes temperatures de 33 graus a la plana i 22 a la muntanya. Demà al matí tindrem unes mínimes de 20 graus a Perpinyà, 21 a Serret i a Prada, 17 a Prats de Molló i 12 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 30 graus al Rosselló, 32 al Vallespí, 33 al Conflent, 23 al Capcí i 26 a Cerdanya. Les temperatures a la nit seran de 22 graus a Perpinyà, Serret i a Prada i 19 a Prats de Molló. Dijous, les temperatures quedaran les mateixes. Les mínimes seran de 21 graus al Rosselló, 20 al Vallespí i al Conflent, 12 al Capcí i 13 a Cerdanya. Tindrem unes màximes de 34 graus a Perpinyà i a Serret, 33 a Prada, 29 a Prats de Molló, 25 a Montlluís i 26 a la Tor de Querol. L'índice UV serà de 10 a la muntanya i 9 a la resta del país.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
7: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
8: I ja és l'hora, el tenim aquí com cada dimarts als estudis de Ràdio Arrels al Soler. Joan, bon dia.
9: Bon dia.
8: I avui, Joan, vols tornar sobre una actualitat de la qual se n'ha parlat molt a Catalunya Sud, el papa Lleó XIV, que va visitar l'estat espanyol, i Catalunya, el papa Lleó XIV, Espanya, Gaudí i el català.
9: Antoni Gaudí va morir l'any 1926. Atropellat per un tramvia a Barcelona, fa 100 anys. Per tant, a Catalunya, pel centenari de la seva mort, 2026 és l'any Gaudí, amb moltes celebracions, records, homenatges. També, aquest any, s'ha acabat l'última torre de la Sagrada Família, la Torre de Jesús, amb els seus 172 metres i mig d'alçada, que en fa l'església la més alta del món. Però té 5 metres menys que la muntanya de Montjuïc, que de l'altra banda domina també Barcelona. Així ho va voler Antoni Gaudí, que va declarar que, citació, l'obra de l'home no havia de superar l'obra de Déu. És molt bonic com a símbol, però com a geògraf no sé si per arribar als 177 metres d'altitud de la muntanya, Déu havia de programar durant milions d'anys la sedimentació de les roques de Montjuïc dins el mar, després

0: l'aixecament de la muntanya, seguida de la seva erosió, fins a la seva alçada d'avui de 177 metres, i, evidentment, la seva evolució futura. Va, el papa Lleó XIV havia de visitar Espanya, tant perquè és un país catòlic com per consolidar la posició preeminent, molt avantatjosa per ella, de l'Església espanyola. Per tant, la data va ser fixada el 9 de juny a Madrid i el 10 de juny a Barcelona per poder fer la benedicció de la Tora de Jesús precisament el dia mateix aniversari de la mort del seu conceptor Antoni Gaudí. Dies abans, quan va ser acabada la Tora, s'hi va posar al cim, com és de tradició a Catalunya, la bandera catalana i aquesta vegada també la bandera del Vaticà per ser, com hem dit, l'església catòlica més alta del món. Gaudí, a més de ser un fervent cristià, molt místic, és conegut com a ferm catalanista. Sempre parlava català. Sempre. A una època on se parlava molt castellà. Sigui quin sigui l'idioma del seu interlocutor. Per exemple, va parlar català amb el rei Alfons XIII, quan aquest va inaugurar a Barcelona el monument a Jacint Verdaguer. L'escàndol va venir quan se va saber per una filtració que tot l'acte del papa a la Sagrada Família era previst, i els parlaments també, íntegrament en castellà. Va ser interpretat amb raó com una voluntat política d'esborrar el català i de no respectar el propi Gaudí i la seva memòria. Són els cristians catalans mateixos que van portar la queixa, sense crits ni manifestacions, però amb insistència i utilitzant totes les vies possibles per arribar al papa i fer-li saber el dany que això provocaria per a l'Església catalana mateixa, que té una conferència episcopal pròpia, particular, no l'espanyola, on s'utilitza el català. Qui ho va portar, ajudada per altres entitats, elles civils, és la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, una entitat laica que té prop de 130 anys, presidida ara per Joan Maluquer. Els que van a l'UCE de Prada segur que el coneixen, Joan Maluquer, car és la persona activa i afable que organitza tot, que porta tot a l'UCE. Fer-ho tot en castellà era una traïció a la memòria de Gaudí i una manipulació política de l'Església espanyola i de les autoritats de l'Estat. Era també una ruptura amb la tradició establerta des del retorn de la democràcia i del reconeixement de la cooficialitat del català a Catalunya. Per exemple, pels Jocs Olímpics a Barcelona del 1992, tot se va fer bilingüe, català i castellà, i quan l'actual rei d'Espanya ve a Catalunya, els seus parlaments són en part o en totalitat en català, segons les circumstàncies. Doncs, per què precisament per Gaudí i per la Sagrada Família imposar el castellà?
1: Justament, Joan, què representen Gaudí i la Sagrada Família?
0: Sabem que Antoni Gaudí era una de les principals figures del modernisme català, que és una forma d'art que se caracteritza per la seva exuberància, mireu la Sagrada Família, i les seves fonts d'inspiració dins la natura, dins la vida. Gaudí ha realitzat també, i són originals, la Casa Batlló, el Passeig de Gràcia, que té una forma de dragó, també la Pedrera, el Parc i la Colònia Güell, entre altres, i, evidentment, la Sagrada Família. Sabia ell que no la podria acabar, però em va donar l'esquema, la maqueta i totes les característiques i totes les mides. La genialitat i el simbolisme de la Sagrada Família són fets acceptats per tothom. Se sap que el temple representa la família terrestre i celestial del Crist, ho simbolitzen les torres, que juntes fan pensar a un bosc que puja cap al cel, com havia volgut Gaudí, buscant la llum a dalt, com ho fan els arbres. La Torre de Jesús, la més alta, amb una creu al cim, la Torre de la Verge Maria, amb un estel, envoltades de les torres dels quatre evangelistes i de les 12 torres dels apòstols. És fa pocs anys que els matemàtics de l'Autònoma de Barcelona van descobrir la simbòlica de les proporcions i de les diverses alçades de la Sagrada Família, on predomina el 12, el nombre bíblic i cristià, com ho demostra un interessant article dels autors de l'estudi a VilaWeb, per exemple, els 12 fills de Jacob, les 12 tribus d'Israel, els 12 apòstols, com deien, etc. També és sobretot necessari recordar el significat social i popular de la Sagrada Família, arrelada a Barcelona i a Catalunya. És aquest temple, és a l'origen, al segle XIX, un temple expiatori per rescatar Barcelona dels pecats portats per la revolució industrial, deien els creients. Des del seu inici, l'any 1882, i durant prop d'un segle, ha durat 140 anys en total, doncs les obres van ser pagades pels donatius de la gent, cada any, on se feia un recapte. Se sap que l'església se va convertir, inacabada, en un símbol de Barcelona, per la seva originalitat. És el monument actualment més visitat d'Espanya. I els diners aportats per les milions d'entrades cada any dels turistes han permès d'accelerar les obres en els últims 20 anys i acabar-la. Cada any, de fet, si anava a Barcelona, se veia la progressió. Per tant, la Sagrada Família no és cap construcció de prestigi, Versalles, el que es vulgui, pagada per un estat o institucions per fer-se propaganda, sinó que és una creació volguda i pagada per la gent durant més d'un segle. Gent de Barcelona i ara d'arreu del món que venen a admirar-la i que queden tots sempre impressionats.
1: I ara, Joan Becat, a continuació, ens vols comentar com es va passar aquesta visita del papa Lleó XIV.
0: Molt interessant pel seu inici i el seu final. Fins a l'últim moment, on el papa, a pocs dies de venir, va entendre finalment el missatge dels cristians catalans, per esperit pastoral o per necessitat, amb una reunió d'urgència al Vaticà pocs dies abans, la visita, ella, va ser pensada des d'Espanya i de Barcelona, l'Església i les autoritats. Era, per ells, el moment de reinterpretar l'obra de Gaudí, de fer-ne un símbol d'Espanya, una recuperació. Per tant, calia esborrar el català de les celebracions i, al mateix temps, totes les referències al catalanisme de Gaudí que es veuen a la Sagrada Família mateixa i l'actual catalanisme de Catalunya. Si a l'inici la Cúria, és a dir, el govern del Vaticà, va acceptar la proposta tal com era, en castellà, no hi ha res a dir a posteriori sobre la visita del papa a Catalunya. Després d'un primer dia a Madrid, el papa va assistir el dimarts a la nit a una gran vetllada amb desenes de milers de persones a l'estadi de Montjuïc, on va parlar en català, en part. Ja és un bon signe. El dimecres va visitar la presó de Can Brians, on Roger Rull, el president del Parlament de Catalunya, li ha recordat que ell hi havia passat 3 anys i mig per les seves opinions polítiques. Sempre és bo de recordar com van les coses a Espanya. Va visitar el monestir de Montserrat, on va menjar amb els monjos, i, evidentment, va venir a beneir la Torre de Jesucrist a la Sagrada Família, amb un Parlament majoritàriament en català, dient, citació, i en català, «Donem lloança a Déu, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí». Doncs l'ha inaugurat en català. Per tant, finalment, tot perfecte i tot normal. Aquest papa sí que en sap d'entendre o d'escoltar. Això, entendre i escoltar, no és el cas de l'arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, l'organitzador de la visita del papa a Barcelona, el que ho preveia tot en castellà. Se'l sabia poc sensible al català, per no dir sense embuts que és un anticatalà notori. Amb les paraules d'un cristià que sap la moderació però que parla clar, Joan Maluquer ho deia dins un interviu la setmana anterior per VilaWeb. Citació de les paraules de Joan Maluquer. Sembla que Omella, l'arquebisbe, doncs, no s'hagi realment immergit en la nostra realitat. Em sembla que quan ell se'n vagi encara no ens haurà entès. La Sagrada Família n'era la prova. Efectivament, a la visita de la catedral de Barcelona, després d'un parell de frases en català, va dir al micro, dirigint-se al papa, «No le traduzco porque lo entiende». El papa li fa signe que sí, que entén el català, i l'arquebisbe, Omella, continua fent tot el seu parlament en castellà, com totes les seves altres intervencions. No cal perdre de vista, per explicar això, que fins fa 2 anys era el president de la Conferència Episcopal Espanyola de tota Espanya. Això ho diu tot. A més, i és coherent amb l'actuació fins ara de l'Església Espanyola, la premsa a Madrid, El País, i a Barcelona han recordat que el 2021, fa poc, havia estat alertat personalment per un jove víctima d'agressions sexuals per part d'un capellà. Omella el va escoltar i no va fer res contra el capellà. Fins i tot va presentar una querella contra el jove per amenaces i calúmnies. La justícia, per sort, no el va seguir perquè no hi va veure cap fonament. I finalment, el 2024, el capellà va ser detingut per noves agressions sexuals. La cerimònia a la Sagrada Família va ser marcada també per un episodi lamentable, de fet d'una repressió, de part dels organitzadors, sempre els mateixos. Aquests organitzadors han fet expulsar per la policia els 600 coristes de la coral que cantaven el Virolai, perquè tenien por que se despleguin banderes catalanes i tenien por que la coral canti els segadors. Ep, és l'himne oficial de Catalunya i és l'himne de la Generalitat. Doncs, censura, repressió, intolerància, o més, vosaltres els triareu. No vull acabar el tema on s'ensai bé el papa Lleu XIV, però no tan bé l'arquebisbe de Barcelona, sense dir un mot sobre precisament la situació de l'Església Espanyola, que beneficia sempre avui d'un tracte privilegiat que no tenen les altres religions, tracte privilegiat que li va donar el dictador Franco, car l'Església era un suport important al seu règim feixista. És el concordat firmat l'any 1953 al Vaticà, que dona una posició privilegiada, un finançament sobre els impostos de la gent, salaris dels bisbes i dels capellans, exempcions fiscals, etc. El concordat va ser modificat amb els acords i mantingut amb els acords de l'any 1978, quan s'aprovà la Constitució Espanyola, però, curiosament, va ser negociat l'acord i tancat en secret abans, i se va firmar concretament dies després de la firma. És a dir, que l'acord ha escapat al vot del nou Parlament i recondueix fins avui la situació franquista, cosa que ha passat també, ho sabem, amb altres estructures com la justícia. Deien una publicitat turística ja fa anys, Spain és diferent. Doncs, ho és sempre de diferent.
1: Gràcies, Joan Becat. Fins la setmana que ve a Ràdio Arrels.
0: Bon dia a tothom.
1: I recordem també que aquesta crònica la podeu trobar a radioarrels.cat, on la podeu sentir i també llegir.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: sortides, esdeveniments, expos, trobades i més coses. Lleures en Orri, l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, Agnès de l'Oficina de Turisme Conflent-Canigó. Us anuncio que el divendres 19 de juny a les 6 la Biblioteca de Prada acull Jean Boissé per a una xerrada al voltant del seu llibre El sistema de les torres de senyals dels Pirineus Orientals o seguint els passos d'Annie de Pous. Descobriu la fascinant història de les torres de senyals que antigament vigilaven el nostre territori i converseu amb l'autor.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
5: El 16 de juny del 1995, Tomeu Penya omple el Palau d'Esports de Barcelona. L'emblemàtic cantant de country mallorquí, nascut al març del 1949 a Vilafranca de Bonany, va iniciar la seva carrera amb grups de rock al moment del creixement turístic de Mallorca, quan en Tomeu tenia 15 anys. Més endavant, va agafar la guitarra per voltar a Europa, període al llarg del qual va compondre temes que va gravar tornant. El seu primer disc es va publicar el desembre del 1982, Cant a la Vila. Tomeu Penya va consolidar la seva popularitat a Mallorca fins que el 1986 la cançó Mallorquins i Catalans li van obrir les portes del Principat de Catalunya. A finals dels anys 80 va actuar al Palau de la Música Catalana. L'any 1992, Tomeu Penya va rebre el Premi Nacional de la Música Lleugera per part de la Generalitat. L'any 1995, doncs, va omplir el Palau dels Esports de Barcelona, concert del qual es va publicar un DVD. Escoltem Illes dins d'un riu de Tomeu Penya.

0: Fins aquí la cançó Illes dins un riu del Tomeu Penya.
1: Radio Arrels, a Salelles, 95.
2: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
4: A Ràdio Arrels,
5: l'actualitat del Conflent amb en Joel Mené.
6: És el moment, com cada dimarts, en aquesta hora, a Ràdio Arrels, d'establir comunicació amb el Conflent, a Vilafranca de Conflent, amb el Joel Mené. Joel, bon dia.
7: Bon dia a tothom.
6: I avui s'ha treballat molt pels tots els auditors del Conflent i de Catalunya Nord amb moltes informacions i, per començar, una descentralització de la Sant Joan, de la festa de Sant Joan. L'Ajuntament de Fontpedrosa ha decidit, doncs, descentralitzar la seva festa.
7: Sí que se'n passen de coses del mes de juny aquí en Conflent, però és veritat que amb els focs de Sant Joan ja sabem que per tot arreu els tenim, però aquest any és veritat que hi ha un canvi a Fontpedrosa per a la gent que volen aprofitar d'aquesta novetat, podríem dir entre cometes, s'haurà de pujar cap a Pres Balaguer a les 7 de la nit, doncs el 23 de juny, per fer una nova versió dels focs de Sant Joan de la ciutat, de l'Ajuntament de Fontpedrosa.
6: Una de les nombroses celebracions de Sant Joan, doncs, el Conflent, i aquests dies també cal parlar de la Festa de la Música.
7: I com en parlàvem amb Miquel la setmana passada, és veritat que el dia mateix, el 21 de juny, hi ha un programa ric perquè quasi tothom fa la Festa de la Música, però l'interessant és de poder aprofitar, ja com hem parlat la setmana passada, el divendres 19, que hi ha ja una versió a Marquixanes, i en aquest cas, el 20 d'aquest dissabte, doncs, a Bernet també es farà, doncs, una festa de la música un dia abans, i s'haurà, doncs, d'anar a les 3 de la tarda al casino de Bernet, que és molt bonic i que és un lloc preciós per fer música.
6: Tot el país aprofita de l'aigua del Canigó i entre els primers a aprofitar-ne hi ha segurament els pobles d'aquesta falda del Canigó, entre els quals Vinçà, que li dediquen fins i tot una exposició.
7: Aquest dissabte 20 de juny, doncs, a les 10 del matí, es presentarà, doncs, aquesta exposició sobre totes les fonts que hi ha a Vinçà, que n'hi ha moltes, i doncs felicitem i saludem Miquel Adelantado, que presentarà, doncs, les seues fotos sobre aquest tema de l'aigua i les fonts de Vinçà, que ja n'havíem parlat, que en tenen moltes.
6: I de Vinçà cap als masos, amb una proposta pels més petits.
7: Els petits, que si cal, ja comencen a ser com en vacances, però no seran en vacances, perquè aquest dissabte 20 de juny a les 10 del matí, si volen aprofitar encara per treballar la lectura, hi ha un taller de lectura pels nens a la biblioteca de los masos.
6: Dels masos tornem cap a Parada amb el famós, l'importantíssim festival Pau Casals a l'honor d'una exposició.
7: Una exposició que ja ha començat aquest dissabte, que durarà quasi dos mesos, amb l'Ajuntament de Parada i la Fundació Pau Casals i el Festival Pau Casals. Una exposició molt important que serà, doncs, en dos llocs, a l'Espai Vives i també a l'entrada de la Casa de l'Ajuntament, amb 60 fotografies dels artistes del festival i, doncs, dels anys 1950 a 1966, una exposició molt important i històrica, doncs, sobre el festival més famós quasi del Conflent.
6: Aquests dies és temps de transhumància i Soanyàs, Joel Mené, doncs, volen aprofitar, volen fer una festa al voltant de la transhumància.
7: I és la cinquena edició, doncs, d'aquesta transhumància, amb el Miquel, que va pujar doncs, a Soanyes, que ja és un poble que és una mica alt, a la muntanya, o a l'estiu doncs, les vaques i els vedells se'n van encara més alt i doncs, per aquesta transformació van passar per Évol, on l'Ajuntament es va fer un petit aperitiu i una festa, perquè és veritat que és tradicional la transhumància i és bonic i interessant també pel medi ambient. I d'Évol van seguir la pujada cap a la Molina i de la Molina doncs, ara sabem que les vaques de Miquel i els vedells passaran un estiu a la fresca a les madres.
6: L'actualitat de proximitat, la premsa de proximitat és molt important, però aquesta premsa de proximitat té dificultats i per això vols transmetre una crida d'un dels nostres col·legues.
7: No és la primera vegada ni el primer poble, però una vegada més es busca un corresponsal pel diari L'Independent, doncs, i aquesta vegada és per la ciutat, l'Ajuntament, el poble de Prada.
6: I ara, doncs, obrim ja l'agenda, una agenda molt rica. Comencem amb un concert el 27 de juny als Masos.
7: A l'església dels Masos, és a dir, que no és cada dia, tampoc que no és una ocasió, organitza un concert. I doncs s'ha d'aprofitar que dissabte, doncs, el 27 de juny, és a prop, a les 6 de la tarda, amb un grup que es diu Passionata, amb mandolina i acordeó, i és un concert gratuït.
6: En parlàvem, ja se saben les dates oficials del Festival Pau Casals.
7: El Festival Pau Casals doncs, començarà el 28 de juliol fins al 8 d'agost. Doncs coneixem les dates.
6: I anem ara amb Joel Mené al teu poble, Vilafranca de Conflent. Estàs molt content perquè Vilafranca retroba la seva festa major, a més amb el seu format tradicional.
7: Encara que no serà la festa major de la meva infància, quan era petit, segurament hi havia 3 dies a mi a banda de taula, ball d'ofici, sardanes i festa catalana, però ja tornen a ser una mica tradicional la nostra festa major, doncs, la Sant Jaume a Vilafranca, i el ple és que ja ho sé i m'ho han dit, tornaran a fer sardanes a Vilafranca, que era un moment privilegiat i un moment tradicional del poble de Vilafranca, i doncs tornaran les sardanes aquest estiu 2026 a Vilafranca, és una bona nova.
6: I finalment vols destacar un últim apunt amb l'agenda del Conflent pel mes de juliol?
7: Tots els aficionats de rugby que som i sabem que al Conflent hi ha una bona riquesa d'aquest esport favorit dels catalans del nord. Hi ha el 11 de juliol a les 10 del matí l'Assemblea General de l'EBC Vinça, que és un de les equips més famoses d'aquí del Conflent, amb la Jopa a Prada, i organitzen aquesta Assemblea General i doncs per la gent que volen participar. I en particular, nosaltres en havíem parlat sovint aquí a Radio Arrels, l'equip femenina, i doncs, que es diuen les Roses del Canigó, doncs per la gent que volen participar i ajudar, el 11 de juliol a les 10 del matí hi haurà l'Assemblea General de l'EBC Vinça.
6: I fins aquí, doncs, aquesta ampli agenda de l'actualitat del Conflent proposada per en Joel Mené. Ens retrobem fidelment d'aquí una setmana a la mateixa hora. Joel, gràcies, bon dia. Fins la setmana entrant.
7: Ens retrobem. Adéu, adéu.
4: A Ràdio Arrels,
5: l'actualitat del Conflent amb en Joel Mené.
1: Ràdio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
8: Escolteu Ràdio Arrels.
9: Ràdio Arrels.

0: Vilatges de Conflent. Escarú. Escarú és un vilatge que ha viscut destrosses al segle XX. Amb Andanya l'Aspa, al batlle actual, entrem, entre cometes, al lloc on abans hi havia la cooperativa.
1: I aquí entri en la cooperativa, veus? Hi havia una cosa porta, entra en la cooperativa.
0: L'imaginem, eh? Entrem a la, com si fos...
1: És això. D'aquell costat hi havia la carnisseria, amb el Marcelin que tenia la carnisseria aquí. De l'altre costat hi havia el pa, hi havia l'oli, les olives... Hi havia tota l'epiceria d'on tenia menester la gent d'aquí. I al mig era vestiment, eren sabates, coses així, veus. I tothom aquí venia aquí. I se pas si t'ho són dit, m'he has fet un emissió, crec, que sos de l'epiceria
0: sí.
1: d'Ivona. Mais l'epiceria d'Ivona... era, com te dir, era privada. Això, totes les minors havien donat un poc per fer la cooperativa.
0: Això es volia demanar. Com funcionava aquestes cooperatives?
1: Totes les famílies d'Escarú han donat un poc per fer la cooperativa. I després hi ha hagut també un emprenc, però era la propietat de totes les miners d'Escarú. I doncs, calia venir a fer les empletes aquí, calien venir a comprar a la cooperativa i no pas a l'epiceria d'Ivona, perquè l'epiceria d'Ivona era privada.
0: I com funcionava? Doncs els que anaven a la Ivona se feia mal veure.
1: I la meva mare, era veïna amb l'Ivona, i doncs de cops, perquè era un munt gentil a l'Ivona. I doncs la meva mare de cops anava a fer empletes a Calivana i me deia, surtout le dis pas a ton père. Me deia això, me feia riure i me deia això. I Livona, quan el mania ha tancat, també ha baixat a Prada i s'ha comprat una casa a Prada.
0: I anem cap allà o bé fem altra cosa?
1: No, ara si vols ne podem baixar a l'altre costat de l'Escarú i podem anar cap al museu.
0: Això. Fem una descripció ràpidament, encara que he fet una emissió, però després aquesta sobre l'epiceria d'Ivona. Cal explicar que heu posat una vitrina i que la gent pot venir a l'epiceria d'Ivona i hi ha una reconstitució del que podia ser l'epiceria d'Ivona.
1: Sí, sí, s'hem fet... amb l'associació, memòria de la mina, sempre ho cal dir això, perquè s'hem fet les coses amb l'Ajuntament i també la memòria de la mina. I doncs ja podeu vos apropar, entrar un poc, i és veritat, és amb vidre, és amb vidre, i ja podeu veure com era una epiceria de Vantes, i com era una cuina de Vantes TV, i el que me cal dir és que quan s'hem fet això hi havia un munt de gent que han contribuït a aquesta epiceria, i jo, tothom ha donat quelcom, tothom, un munt de gent, eren 20 o 30 aquí davant a fer coses, a portar coses de l'epiceria, un nauc. Això s'ha portat una, com se diu, una bella balança. D'altres han portat bombones, sabes com se feia, que aquestes bombones de Vantes, on se posava el vi. D'altres han portat aixetes, ampulles, i un munt de coses. I doncs tinc un record que me fa ple d'ho dir aquí, tinc un bonic record d'aquesta reconstitució de l'epicerie. Dic, bueno, perquè també s'hem fet una pièce de teatre, si passi la vista, que se deia Ivona. I s'hem rigut un munt amb això, un munt.
0: Què és un auc?
1: Un auc és com les bèsties poden veure.
0: Aviam, ara que baixem cap al Museu de la Mina, una cosa que, francament, hem de dir als oients que han de venir a Escaró perquè val la pena pel Museu de la Mina i per moltes altres coses. Ara que baixem per aquí, parlem d'un trauma important per Escaró, que és la destrucció d'Escaró d'Amunt.
1: La destrucció d'Escaró d'Amunt... és 71, 72, 73 i el que hi ha que feien galeries per fer-ho. Per l'explotació del fluor era a cel obert i doncs al cel obert hi havia un filó de fluor en 71, 72, 73 que passava sota el Bernat d'Amunt. I bon, llavors la companyia ha anat a veure la gent, en Lidian, el teu fill treballa a la companyia amb nosaltres, a l'extracció de fluor, que ens donen a vendre a casa. I anaven a veure el veí, i el veí li deien perquè era gent que eren vells per això. I el veí li deien, què fareu aquí tot sol? Veus? La gent del costat han vengut buscar el vendre també la casa. I de poc a poc, la gent han vengut tots i s'han comprat una casa sempre a Prada, sempre a Prada. I doncs la memòria d'aquest lloc ha estat destruïda. I perquè la gent d'aquí, del Bernat d'Amunt tenien una història amb la mina, però també tenien camps, tenien pomes, peres, trufes, i han comprat una casa a Ibai amb un hort, sense hort, i jo hi són anat a veure. Són anat a interviuar a Ibai a Prada amb la càmera. I tinc un munt de pel·lícula que s'han fet després amb l'Institut Jean Vigo, s'han fet numeritzar, és entrevista en català, sempre en català. I jo tinc tot això i els han posat al museu i també als arxives de l'Institut Jean Vigo a Perpinyà. Tota aquesta gent del Bernat d'Amunt que han baixat. I han baixat, no sé pas si te recorda un testimoni que hi ha al museu de Margarita Yabur, que s'estava al costat de l'estada de Prada i cada dia pujava i hi ha un lloc, creia que veieu se podria veure el casú. Cada dia pujava, pobra dona. I mai podia veure el casú. Baixava i pobreta a estar per tot el cap.
0: Doncs això és un trauma important. Encara, evidentment, hi ha traces, a la muntanya d'Escaró. El veí de damunt, l'església que ha acabat de caure al final i ara no queda res. És una destrucció completament, fins i tot és una bogeria, és que quan hi pensem avui, destruir un vilatge, destruir una església mil·lenari i la gent... me recordi que quan hem vingut a commemorar la destrucció fa alguns mesos, hi havia gent que ni tan sols no m'han volgut parlar perquè els hi feia massa dolor de parlar d'Escaró d'Amunt. Seguirem molt aviat la nostra passejada a Escaró, vilatge màrtir de la productivitat minera al segle XX.
2: Radio Arels, a Font Romeu, 93.1.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Política a Ràdio Arrels.
3: Amb l'Oriana Penyer.
4: Ens trobem doncs a la tercera conferència de premsa abans del canvi de nom, de la proposició del canvi de nom del departament. Tenim amb nosaltres en Jaume Pol, que és conseller departamental del Bernet. Bon dia, Jaume Pol.
5: Bon dia a tots els auditors de Radio Arrels.
4: Doncs, per tu, per què és tan important aquest canvi de nom?
5: Bé, pensi que teníem menester de retrobar un nom del territori que pugui respectar la nostra identitat. Cal recordar que quan se van fer les megas regions, que no va ser una iniciativa molt encertada de totes maneres, però sobretot per nosaltres, perquè vam passar dins d'una regió amb una llarga majoritat de departaments occitans i només el nostre que era d'identitat catalana, i aquí se va triar un nom que va agradar molt als occitans, però que no em va satisfer gens, és a dir, no d'Occitani per aquesta nova regió. Donc, des d'aquesta època, no teníem cap referència oficial del nostre territori. Havíem perdut el Rosselló de Languedoc-Roussillon, i donc, el territori, de fet, és el que podem considerar que és el territori del departament que se diu Pirinès Oriental.
4: Es va treure tres proposicions, o de quedar amb Pirinès Orientals, o d'anar cap a Pirinès Mediterrània, o de fer Pirinès Catalanes. Per què no es va fer País Català?
5: Per una raó molt senzilla i molt evident. Els departaments francesos, parlem aquí d'un nom d'un departament francès, és pas el nom del territori que agrada a tothom. Per exemple, jo, aquest territori, jo l'anomeno Catalunya Nord, donc que sigui ben clar. Mais aquí parlem d'un departament, és a dir, una cosa oficial instituïda per la Revolució Francesa 1789 amb unes regles, encara que no siguin escrites, aquestes regles existeixen i són l'usatge de la República. I aquest usatge imposa quasi bé, és a dir, si no és escrit és igual, serà aplicat pel Consell d'Estat, imposa una referència a una estructura, a una entitat geogràfica, que sigui una muntanya, que sigui un riu, que sigui una costa, que sigui una illa, etc., etc. És una entitat geogràfica. Només una petita excepció és Savoie i Haute-Savoie, perquè aquest territori va ser incorporat a França, llavors que França no era una república, era el Segon Empire, i doncs, les usatges republicans no eren en aquest moment els que se tenien d'observar. Mais aquí tenim de passar pel Consell d'Estat, i el Consell d'Estat mai no acceptarà un nom que no tingui una referència geogràfica. És per això que nosaltres som a favor de Pirinè catalana. Pirinè catalana perquè Pirinè, la referència és obligatòria, catalana perquè, efectivament, cal que hi hagi el nom de... El nostre nom sobre aquest nom oficial del departament francès que correspon al nostre territori.
4: I justament, com ho heu dit, aquest nom Pirinès Orientals existeix des de la Revolució Francesa. El canvi podria ser acceptat per l'Estat?
5: sempre això no se sap, no se sap mai. L'estat francès és un estat molt centralista, eh? No sé si heu vist les últimes reaccions d'homes polítics com Manuel Valls o el Blanquer en contra de l'autonomia de Còrsega, llavors que s'havia pactat ja el procés d'autonomia de Còrsega, i bon, hi ha sempre gent que posa en entre bancs. Si el Blanquer se posa a influenciar el Consell d'Estat, és evident que serà pas el nom que li agradarà el més. Donc, res no és guanyat d'avança, però cal se donar totes les cartes per arribar a un resultat positiu.
4: I Jaume Paul, per acabar, què diries a la gent que està en contra d'aquest canvi?
5: Hi pot haver diverses raons de ser en contra. Hi ha gent que diuen és que hi ha pas coses més importants a fer que un canviament de nom. Sempre hi ha coses més importants a fer que una altra cosa. Diguis-me una cosa, te trobaré una cosa més important. Sempre, sempre, sempre. Doncs això no impedeix al departament de continuar a fer la seva feina, com ho ha dit la presidenta avui. El departament continua a fer la seva feina a nivell social, a nivell d'infraestructura, a nivell de turisme, a nivell de, etc., totes les competències que li són dedicades. I després hi ha gent que diuen «Ouais, mais això té un cost». No, té un cost mínim, té el cost d'una campanya una campanya de promoció turística com hi ha cada any o com hi ha cada 3 mesos, ni més. I l'impacte que pot representar el canviament de nom és insuperable. Vull dir, el cost no se pot...

0: s'obstinen a fer campanya per això són o demagogs o gent de mala fe. Voilà.
1: Moltes gràcies, Jaume Pol, conseller departamental de la circumscripció del Vernet.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
1: Som el dimarts 16 de juny, bon dia. Aquesta tarda pluja al Capcí i a Cerdanya i sol a la resta del país, amb unes temperatures de 33 graus a la plana i 22 a la muntanya. Demà al matí tindrem unes mínimes de 20 graus a Perpinyà, 21 a Serret i a Prada, 17 a Prats de Molló i 12 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 30 graus al Rosselló, 32 al Vallespí, 33 al Conflent, 23 al Capcí i 26 a Cerdanya. Les temperatures a la nit seran de 22 graus a Perpinyà, Serret i a Prada i 19 a Prats de Molló. Dijous, les temperatures quedaran les mateixes. Les mínimes seran de 21 graus al Rosselló, 20 al Vallespí i al Conflent, 12 al Capcí i 13 a Cerdanya. Tindrem unes màximes de 34 graus a Perpinyà i a Serret, 33 a Prada, 29 a Prats de Molló, 25 a Montlluís i 26 a la Tor de Querol. L'índice UV serà de 10 a la muntanya i 9 a la resta del país.
3: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
5: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
6: Sóc atesà per fer memòria amb un tesanenc molt arrelat personalment i familiarment en aquest vilatge del Rosselló. És un antic amic que feia anys que no ho veia. Marc Gimbernat, bon dia.
7: Bon dia, Benguet.
6: I gràcies de m'acollir a casa teua. Feia anys que no ens veiem, eh?
7: Bé, sí, això... Des dels anys 90, potser.
6: Ben bé. No. Perquè, mira, entre altres coses, tu venies, vas col·laborar amb una emissió a Ràdio Arrels, d'un temps d'un país. Sí. Anys 80, això era, eh?
7: Sí, 83, 4, sí. Per aquí, sí,
6: me'n recordo. Venies a Canus, no?
7: Això mateix. Sí. Bé, la meva col·laboració va començar, 83, a Poprès, l'emissora era Canus,
6: sí.
7: I me recordi que vaig venir a mirar com es passava aquesta emissió d'un temps d'un país.
6: Del col·lectiu La Nova Fals.
7: Això mateix, del col·lectiu.
6: Sí.
7: I després, diguem-ne que amb el regretat Josep, en Josep Serra,
6: sí.
7: Passava sovint el diumenge al matí a posar discos.
6: Ah, anava, tu?
7: Sí.
6: D'acord.
7: Anava amb ell. Sí,
6: amb ell,
7: sí.
6: D'acord.
7: Sí. És una cosa que ja m'agradava, tot
6: molt
7: això.
6: Bé. Era un temps en què hi havia un munt de col·laboradors a la ràdio, eh?
7: Sí.
6: Gent que participava, sí, sí, a l'elaboració cada dia de Ràdio Arrels. I també una altra història radiofònica amb tu, que no te'n recordaves. Jo sí que ho tinc molt present. Acompanyar-te a tu va ser... 20 anys, conductor del Tren Groc.
7: Sí.
6: I vaig fer un reportatge amb tu, jo a la cabina, i anàvem xerrant i m'anaves explicant tota la feina del conductor del Tren Groc. Bé, parlarem del Tren Groc, parlarem també de Tesà, i vas néixer, i ara ets el primer adjunt de Tesà. Parlarem de ciclisme, també.
7: Sí.
6: També és una qüestió de família, perquè... El pare, l'oncle, el germà, els cosins germans, tu...
7: Tothom.
6: Heu fet
7: tota la
6: ciclisme
7: família.
6: De competició.

0: Sí, sí. Quan van néixer, ens van... la vaccinació era sí. pas el Covid a l'època. Ens van vaccinar amb un sí. riu de bicicleta. I tota la família feia velo, bicicleta.
1: Marc Gimbernat, parlem de les teues famílies, costat mare. El padrí no va néixer a Tassà, però s'hi va instal·lar ben aviat, no?
0: Sí, el padrí va néixer, el meu padrí, en Germain, va néixer a Alanyà, el petit poble al costat de Tassà, però de seguida van venir amb els seus pares van venir a treballar a Tassà.
1: Que eren pagesos?
0: Pagesos, sí, sí, sí, tota una família de pagesos, sí. I doncs va arribar a Tassà.
1: I la padrina de Lloret de Mar?
0: Sí, la padrina va néixer a Lloret de Mar, encara tenim família a Lloret de Mar, bon, ara fa alguns anys que no l'he vist, sí. Tenim família a Lloret de Mar, sí. Això era costat de la meva mare.
1: I sí. la mare va néixer a Lauda?
0: Sí, la meva mare va néixer a Lauda, a Marquenc, a costat de Carcassona, perquè el seu pare va anar a treballar alguns anys ahir. No. És ahir, a, donc, un petit poble encara al costat, a Trésier, que es va casar amb la meva padrina.
1: D'acord.
0: Bon, eren joves a l'època. Sí. Això era el 1926.
1: Bé, la teva mare després va tornar amb la sí. família a Tassà.
0: Voilà, la meva mare va tornar a Tassà.
1: És una tassanenca, ara.
0: És una tassanenca, sí, sí, sí, sí. Va néixer a Marquenc, va sí, passar això. Tota la seva vida a Tassà.
1: Que... D'acord. I del costat pare, la padrina de Tassà?
0: La padrina, sí, la padrina és de Tassà. Va néixer el 1895. Donc ella va néixer a Tassà, el seu pare també va néixer a Tassà i la seva mare provenia d'Arles de Tec. Els avantpassats de la meva padrina era un pastre de Font-rabiosa, el Capcí, que venia l'hivern, baixava aquí per guardar ovelles.
1: Sí, sí, sí. Has pogut seguir l'arbre genealògic, doncs?
0: La genealogia és una de les meves passions. He seguit tot això. I...
1: Encara al costat, pare, el padrí de l'Alt Empordà.
0: El padrí era d'un petit poble, Ordis, un poble a 20 quilòmetres de Figueres. Sí. Voilà.
1: I veia treballar aquí?
0: Va venir, doncs eren 8 dins la família, i va venir aquí per treballar en una època molt difícil, sí. va arribar jove aquí a Tassà. Ell era nat el 1899, 89. L'he conegut, però poc temps, es va morir, era malalt, el 1958. Jo tenia 6 anys.
1: El 1900, 1910, 1920, va venir un munt de gent de l'Empordà a treballar aquí. Eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Hi havia situacions difícils a nivell de treball al sud i venien aquí. A Marc, he vist, dels quatre padrins, dos són del nord i dos del sud.
0: Sí. Els lligams són respectats. Sí.
1: Molt bé. Ton pare, Roger Gimbernat, no neix a Tassà, però és un tassanenc, també.
0: Sí, sí, sí, eh? Un tassanenc. Sí, sí.
1: Perquè ve de Mainat.
0: Va néixer a Bonpas, sí. I un poc com els avis... de seguida va arribar a Tassà. El meu avi va seguir un propietari a Bonpas i de seguida va tornar a Tassà.
1: Ton pare tindrà un comerç de bicicletes.
0: Sí, llavors mon pare va començar a treballar a una fàbrica de patates. No ben là, però les patates La Flex eren...
1: Aquí a Perpinyà?
0: Aquí a Perpinyà, eren situades al costat de la briqueteria Cavaller, al costat del cementeri Sant Martí, sí. aquí. Ara, va treballar allà, però de seguit, perquè jo era jove a l'època, va venir a treballar amb el seu germà, que havia muntat una fàbrica de bicicletes.
1: Que, bueno, i hi havia un taller de reparació, també, suposo, no?
0: Un taller de reparació, i hem pres un pare que era molt àgil de les seues mans, va començar a crear quadres de bicicleta. Donc, i se va,
1: de competició?
0: De competició, quadres de bicicleta en acier, sí. i va fer això pendent fins a la seva jubilació.
1: És important el quadre de bicicleta per una bicicleta?
0: Sí, perquè fabricava quadres de bicicletes sur mesura, com diuen.
1: Ah,
0: és a dir, que cap persona té la mateixa fisionomia.
1: Clar.
0: Doncs havia muntat un petit aparell per mesurar l'alçada, la llargada del quadre i tot això. Que era quelcom
1: un quadre adaptat preciós. Al corredor.
0: Això mateix.
1: No, molt bé.
0: Després prenia les mesures,
1: sí.
0: I d'aquí feia el quadre. Era bé, eh?
1: Molts
0: records en aquesta època.
1: Esclar, ho comentaràs. Veiem, doncs, que el ciclisme neix del pare i de l'oncle.
0: Sí, sí.
1: No? Amb
0: sí,
1: aquest
0: sí,
1: comerç sí. de bicicletes.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí, sí. El ciclisme va entrar dins de la família... Sí. Pel meu pare i després el meu oncle i per sí, nosaltres sí. I tot això.
1: A ton pare, que va ser també un corredor de competició.
0: Sí, va ser un corredor que mem és a nivell departamental i mem és regional, era que mem d'un cert nivell que, sí. I que també a l'època hi havia una pista a Tesà. Sí. Ah, Tesà, a Perpinyà.
1: Ah, sí.
0: Hi havia una pista i sus la pista era molt bo també. Era una època on després del Torn de França els professionals venien a fer un dia aquí a Perpinyà i corria contra ells.
1: Aquí al velòdrom.
0: Al velòdrom, sí, al velòdrom de Perpinyà. Ah.
1: Abans hi havia més afició pel ciclisme, no? Era una cosa més popular que ara?
0: Era, diguem-ne que el ciclisme té... moment d'alts i moment baixos. Donc, en aquella època el ciclisme era molt fort, perquè la gent, tothom se servia de la bicicleta. Em recordo mon pare com m'explicava que hi havia una vellada al velodrom. La gent de Tesà, que el seguien, tothom se n'anava amb velo de Tesà a Perpinyà, al velodrom.
1: Sí.
0: Donc, era molt seguit. Empres hi va haver una baixa i va tornar a pujar un poc a la nostra època, quan nosaltres vam començar el 1967-68. Jo vaig començar aquí en cadet, en categoria sí. cadet, i el ciclisme tornava a pujar per arribar dins dels anys 70, on hi havia curses quasi tots els diumenges que, aquí dins del departament.
1: Ara no n'hi ha pas tantes de curses,
0: no? No n'hi ha pas tantes de curses.
1: No. Afegir també que el teu oncle, en Francesc Gimbernat, també va fer competició.
0: Sí, el meu oncle també va fer competició, després de mon pare. Mon pare va restar dins dels anys 50, 55-56. Me recordi del bé, és un petit record que tinc així, del bé vist al velodrom a Perpinyà.
1: Ah.
0: Ouais. I després, nosaltres vam començar, després de jo vaig tenir qualque victòria, quatre.
1: Sí. Ho comentarem.
0: Ah, d'acord.
1: Ho comentarem després.
0: D'acord.
1: Perquè ja ets tu, ton germà,
0: sí.
1: els cosins germans, tots els Gimbernat.
0: Sí.
1: Han,
0: sí. Som una família un poc com el Rogers, el Roger, tota la seva família, que ells encara en tenen. Sí, és una família molt important també del ciclisme rossellonès.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: Avui faig memòria amb Marc Gimbernat, som a casa seva a Tesà. Ja hem parlat de les dues famílies, costat mare i costat pare, i el resum seria dos padrins del nord, de Tesà, i dos del sud. Tu neixes a Tesà, tu sí que neixes a Tesà.
2: Sí, jo soc, jo soc he nascut a Tesà...
1: El 1952.
2: Sí, sí, dins d'una casa, dins del vell poble, una casa que encara hi és, encara existeix.
1: Hi ha un Gimbernat que hi viu, no?
2: No, hi ha pas més ningú que viu, és una casa que cau.
1: Vas a escola a Tesà?
2: Sí, escola a Tesà, l'escola municipal, a 6 anys, perquè en aquella època no hi havia maternal, almenys a Tesà no hi havia, doncs vaig fer la meva escolaritat primària a Tesà.
1: Quin record tens d'aquell Tesà dels anys 50, després 60?
2: Tesà era un petit poble de 500 habitants, i hi havia un munt de pagesos, vinyaters, i era un petit poble tranquil. Me recordi d'algunes coses que importants, com la revolta del vinyaters.
1: Sí, ho comentarem després, si vols.
2: D'acord.
1: Perquè ets una persona que t'ha interessat molt també la història de Tesà. Has escrit sobre aquesta revolta dels vinyaters,
2: però
1: tu la recordes?
2: Aquesta revolta
1: tenies 11 anys,
2: bé,
1: no?
2: Era dins dels anys... Era en 1963, tenia uns anys.
1: D'acord.
2: 63, fa temps.
1: I en aquell moment, anys 50-60, el català era present a casa i al carrer, a Tesà?
2: Sí, en aquella època quasi tothom parlava català. Quasi tothom parlava català. Al poble, dins del carrer, al rai, com se deia, on el veig... els senadors, que els deien, com a tots els pobles. Tothom parlava català. Però això s'ha acabat fa poc temps. Però en aquella època tothom parlava català. Amb el meu pare som tingut la sort de sempre parlar català. El meu pare sempre m'ha parlat català. I...
1: contràriament a moltes altres famílies.
2: Sí, però pensi que s'ho passa al sol. S'ho passa al sol. Aquestos de que... la gent d'aquella època a casa parlava en català, sí. Però després hi ha contradiccions. El meu pare parlava català amb la meva mare, en el jove parlava català, i amb ma mare sempre hem parlat francès.
1: Tu i la teva mare?
2: Ouais, sempre hem parlat francès.
1: I la teva mare parla català?
2: Sí, parla català. Encara ara al carrer, quan troba gent de la seva època que... parlen en català.
1: Sí. I de mainatge o d'adolescent, suposi que hi anaves al taller de bicicletes.
2: Llavors, això és una història. Això és una història. Com ho expliqui a vegades, tampoc he pogut arribar a nivell de les màquines que hi havia al taller del meu pare.
1: Quan vas créixer,
2: vols dir? Voilà. Tampoc vaig poder arribar a tot això. Bé, el meu pare me va aprendre el mestier. Doncs de vacances amb els amics, no me'n recordi. Sempre hi era al taller.
1: Treballaves amb ell?
2: Treballava amb ell.
1: L'ajudava.
2: El dijous, perquè si me recordi bé, a l'època és el dijous que teníem pas d'escola. El dia de llibertat dins la setmana anava al taller. El dissabte anava al taller.
1: T'agradava anar al taller?
2: Bé, a l'època, quan tenia 15 anys, m'agradava més d'anar amb els companys i amb les companyes. Doncs en aquella època era pas gaire content. Però ara, el temps passat, me dic que a mi és que el meu pare m'ha après el treball de les mans. El treball de les mans. Aquí sent dins d'una casa que he fet amb la meva dona. Diguem-ne que el paleta me va fer les quatre parets i el terrat. Tot el resto som nosaltres que ho hem fet.
1: Quina sort que tens, o que teniu,
2: sí,
1: de saber fer aquestes
2: això
1: coses.
2: Tot això he pogut fer perquè el meu pare, en un moment donat, me va fer treballar. Sí. Me va fer treballar i me va aprendre el mestier.
1: Sí. Abans la gent sabia fer coses.
2: Sí. Sí.
1: Ho sabia fer tot, abans, la gent. Marc Gimbernat, amb 15 anys, l'any 67, tu comences a fer ciclisme de competició, com ton pare i ton oncle.
2: Això era... era pas obligat, me trigava de poder fer així. Sí. Un primer any de cadet va ser un any d'un poc d'aprenentatge de tot això. Però el segon any va anar millor. Bon, però eri pas, diguem-ne, d'un nivell per... Eri pas com un germà, que un germà que va arribar darrere.
1: Sí. Ell va arribar a un altre nivell.
2: Nivell. Però m'amusava que vam...
1: Hi havia moltes curses en aquell moment.
2: Sí, sí, moltes curses. No calia se desplaçar dins l'Aude o dins l'Arieja. Voilà. Doncs nosaltres corrien aquí, a Catalunya Nord, però anàvem també a Catalunya Sud. Recordi de curses que... d'una cursa que el meu germà va guanyar, una carrera a Olot, que era una carrera important.
1: Va guanyar tres cops, em sembla, a Olot.
2: Sí, el meu germà la va guanyar tres cops, i jo vaig participar. Dues vegades la vaig fer. Recordi el cinturó de Barcelona, me recordi de Sitges, de Figueres, també sí. Anaven un munt a Catalunya Sud.
1: Tu vas tenir quatre victòries i diverses places d'honor.
2: Sí, sí, durant tots aquests anys. 14 anys.
1: 14 anys
2: de competició.
1: Fins als 29 anys, és això, eh?
2: Això mateix.
1: D'acord. I després ja ho has dit, ton germà, en Bernat, de Gim Bernat, que va ser campió de la llengua de Rosselló en tres ocasions, sí. 75, 79, 81...
2: Sí.
1: I després això que deies de la clàssica d'Olot també en tres ocasions, això entre altres curses.
2: Sí,
1: eh?
2: Sí, va guanyar també clàssiques de principi de temporada,
1: sí.
2: a Costa d'Azur, Sant Arí, Toulon, va fer coses molt boniques, que va fer quatrième d'una volta del Rosselló, i aquí hi havia quan no sap qui és que ha guanyat, que va participar, i va participar el Tevenet, el Duclos La Sara, doncs som gent que han fet carreres professionals.
1: Quines són les qualitats d'un bon corredor ciclista?
2: Les qualitats han de ser per poder marcar el seu passatge, cal ser bo per tot, cal ser un bon roller, cal ser sobretot per pujar al cols. Jo és una cosa que era molt difícil per jo, perquè era més aviat... les curses que vaig guanyar jo, a part d'una, que vaig arribar tot sol, d'escapat, doncs. I totes les altres les vaig guanyar, com diem, el sprint. És a dir, arribant tot grupats i guanyant el sprint. Quan vaig guanyar el sprint i les places d'honor que feia també... Després, quan arribava a la muntanya, feia partida de el que se'n diu a la volta del Tour de França, feia partida del peloton que és darrere i que munta tranquil, en esperant l'arribada. Voilà. Però és una escola del coratge. Sí. I de...
1: Perquè en el ciclisme hi ha el físic i el mental també, no?
2: Tot joga.

0: de toi. A Margin Bernat, tornem enrere. Als 15 anys ja has començat, ja ho has explicat, has començat el ciclisme de competició al mateix temps que suposi que continuen els estudis.
1: Sí, sí, eh? Sí, sí.
0: Vas a escola, ja ho has dit, a Tesà, després...
1: Sí. Després vaig anar al col·legi a Elna fins a la tercera, doncs.
0: Sí.
1: I després al Clubaner, al Liceu Tècnic.
0: A Perpinyà.
1: Aquí, voilà, aquí vaig fer un any en segona i després vaig demanar anar al... per passar un BEP, un brevet,
0: sí.
1: Doncs aquí vaig continuar a aprendre a treballar amb les màquines. Això era dit de l'òptica de poder treballar amb un pare si sí. L'oportunitat...
0: El taller de bicicletes.
1: Bueno, el taller.
0: I vas treballar després de tornar del servei militar.
1: Sí, el 71 doncs, vaig partir al servei militar, un any, i tornant vaig treballar amb mon pare, doncs, el taller, mon pare i mon oncle, al taller de bicicletes.
0: Mm-hmm.
1: Però, bon, era una època molt dura, no hi havia treball per tres persones, i és aquí que un oncle meu, el germà de la meva mare, que treballava al camí de ferro, me va dir, amb el diplomes que tens, tindries de demanar, si t'agrada, per conduir trens. I aquí el vaig mirar i me deia, bon, conduir trens.
0: És possible.
1: És una, és una cosa que fa somniar potser
0: la mainada,
1: la mainada,
0: eh?
1: La mainada, sí, sí. De conduir un tren. Me n'he adonat després dins del meu treball, sobretot el tren groc, sí. Vam arribar.
0: Sí.
1: I doncs vaig fer una demanda i vaig entrar a l'escola dels mecànics a Narbona.
0: A Narbona.
1: A Narbona, voilà. Vaig passar el meu examen, va durar 2 anys que vaig tenir. 3 anys vaig quedar encara a Narbona. Aquí feia el treball d'ajuda conductor, era una època on hi havia una ajuda conductor, i també per conduir. Mm. I després sempre hi ha qualcú que m'ha un poc tirat.
0: Sí.
1: Hi ha un company d'aquí, de Tesà, que sempre aquí, el Gilbert Rivals, si escolta tot això se'n recordarà, que em va dir, per què venes pas al tren groc? Francament, en aquella època, em havia sentit a parlar del tren groc, en fent les nostres sortides de bicicleta, anaven fins a Cerdanya.
0: Sí.
1: I el veia el tren groc, però coneixia pas el treball del tren groc. I doncs em va dir, quan seràs de repòs, vine amb això. I doncs vaig partir amb ell 2 dies i em va mostrar el treball en el tren groc.
0: Ell conduïa un tren groc?
1: Ell conduïa el tren groc. I s'estava a Tesà, ell de Tesà. I aquí, doncs, vaig trobar un altre món, el tren groc. Les responsabilitats són les mateixes que dins de les altres línies, però jo a Narbona coneixia el treball de nits. Tenia una jornada a Narbona, com a ajuda conductor, anava fins a Ambérieu, després de Lyon. Se passa si t'adones, fa hores i hores, això de nit, és un treball molt dur. I doncs vaig fer aquesta demanda i vaig arribar al tren groc i he quedat 20 anys.
0: 20 anys.
1: 20 anys del tren groc.
0: I arribes al 78.
1: El 78,
0: tens 26 anys, quan comences a conduir un tren groc.
1: El tren groc. Doncs aquí una setmana d'estudis i després...
0: Però canvia molt, no?, conduir una màquina d'un tren de via normal al tren groc.
1: Sí, sí, canvia, perquè bon, no hi ha la mateixa velocitat. Aquí el tren groc era 50 màxim,
0: sí.
1: 50. Però el treball i la responsabilitat són les mateixes. Eh?
0: Sí.
1: El tren groc és un tren del camí de ferro francès, de la SNCF,
0: sí.
1: I és regit per les mateixes, els mateixos reglaments i lleis.
0: Sí.
1: Doncs, és que a més una altra cosa, era un treball més familiar... Tothom es coneixia, totes les estacions, quan arribaven a una estació de seguit, el xef d'estació venia, discutien, sus del què, bon, era molt agradable que un treball.
0: Era I el paisatge?
1: El paisatge. Llavors, aquí el paisatge... el paisatge era quelcom de fantàstic. Aquí també, bon, és una època on feia foto, perquè sempre faig són interessats per la foto, bé, era una època on tenia un laboratori negre i blanc. Desenvolupava les meves fotos.
0: Sí.
1: I doncs és una època que sempre tenia l'aparell foto en sí. major, que la màquina de fotos sempre en major, quan nevava al matí, quan partia de punt de matí, amb tots els arbres plens de neu, amb el sol, tot això era magnífic.
0: Perquè el tren groc, conduir el tren groc vol dir conduir hivern, estiu, però
1: cada
0: tot
1: dia,
0: moment, eh?
1: Cada dia. Cada
0: amb
1: dia.
0: Neu, amb pluja...
1: Cada dia. Aquí també hi ha de records del tren groc. Aquest any és un any que vaig pujar amb un trinc a la 1 de la tarda, de part de Vilafranca, direcció Font-Romeu. I van arribar a Montlluís, neu a Petapell, neu per tot, neu en Pagall. El tren ha restat a Montlluís i vaig tornar, això era un diumenge, vaig tornar a casa el divendres.
0: Ah.
1: I tot ha restat, hi havia congestes de neu de 2 o 3 metres, segons els rodals, i aquí la direcció volia tancar la línia fins que tot això s'adobi. Sí. I nosaltres vam prendre les coses en mà i els militars de Montlluís van venir ens ajudar. 150 militars van venir.
0: Per obrir la línia?
1: Per obrir la línia.
0: D'acord.
1: I la línia va ser oberta i el dilluns a la tarda el Casaneu, que era a Font-Romeu, va deixar desgatjar de Font-Romeu fins a la Torre de Carol, que tota la Cerdanya. Això és una cosa increïble.
0: La neu, roques que baixen també, suposi, no?
1: Sí, això arriba de temps en temps. Poques vegades, que menys,
0: D'acord.
1: Sí.

0: Fins aquí la primera part de la memòria amb Marc Gimbernat. Aquesta és la cançó d'Un temps d'un país, de Raimon, que servia de sintonia i donava nom a l'emissió que feia el col·lectiu La Nova Fals als anys 80 a Ràdio Arrels. Marc Gimbernat hi va participar i és per això que l'ha volgut en aquesta memòria. També la cançó Le Pays de Gilles Servat. Per ell, el país, ho ha dit, és el centre del seu compromís. I per començar, hem escoltat, també perquè ho ha volgut ell, Lluís Llach, amb la cançó Venim del Nord, la cançó que va obrir el concert del juliol del 85 al Camp Nou. En Marc hi va anar en un autobús organitzat per l'associació Arrels. Queden encara un munt de coses per explicar. Ja sabem que en Marc Gimbernat va ser, durant 20 anys, conductor del tren groc. Hem de parlar encara de les llargues lluites dels xaminots en defensa de la línia del Conflent i Cerdanya. Hem de parlar també del seu enganxament amb Tesà. Ara fa el seu tercer mandat com a elegit, és el primer adjunt. Parlarem de la història de Tesà i de la revolta dels vinyaters de Tesà l'any 1963, quan els vinyaters van veure arribar camions amb vi d'Algèria. Ell recorda la plaça plena de vi escampat pels vinyaters que ràpidament es van mobilitzar. Ell tenia 11 anys. Tot això ho explicarà Marc Gimbernat en la segona part de la memòria que he fet amb ell un matí del mes de març del 2021 i que podreu escoltar demà a aquesta mateixa hora.
1: Memòria. La nostra gent s'escolta.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
3: Figuerencs, aleshores, fugia de tant en tant a Perpinyà a comprar formatge i foie gras i a veure cinema cochon. També compraven llibres prohibits i revistes desvergonyides. Els semblava que hauria estat una malversació viure a tocar la frontera sense fer servir aquest privilegi. Les autoritats vigilaven poc les fronteres, i menys quan hi passaven els autòctons, tothom es coneixia. Quan podien, feien que els seus fills fossin vistes de duanes, que era una professió amb moltes compensacions extralaborals. A més, a Figueres es jugava. Ho sabia tothom i ho practicava tothom, tot i estar prohibit. Jo mateixa vaig fer una partida de botifarra al Casino Menestral, cor de la tradició seriosa de la vila. Quan el joc es prohibeix, la gent s'hi lliura amb ganes, està comprovat. Amb les persones amb què he sortit més de nit eren Jaume Reig i Núria Serrat, que després van ser propietaris del Mas Pau, on ella, que n'era xef, va rebre la primera estrella Michelin que va tenir una dona en tot l'estat espanyol. Tot i que eren més grans que nosaltres, vam rastrejar plegats totes les diversions desinhibides que teníem a l'abast. Avui, quan en parlem, en Reig fa temps que és mort, però la Núria continua sent una companya de viatges i de converses incomparable, sentim una doble nostàlgia, la d'haver perdut la joventut i la d'haver perdut la daurada alegria que va emanar el maig del 68. Els racons de la memòria d'Isabel Clara Simó, publicat a l'editorial Edicions 62, Barcelona.

0: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
1: Radio Arrels. Amor de jazz, 88.2.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. Una curiositat de la nostra llengua és la C trencada. La C trencada que trobem sempre davant d'una A, una O, una U, o bé a final de mot. La plaça, començo, forçut, el braç. Els especialistes estan tots d'acord per dir que la C trencada és una deformació voluntària de l'escriptura del grup CI, transformat en CJ i després en C trencada. Perquè, a un moment donat, va caldre distingir la grafia de, per exemple, massa i plaça, o sen, del verb sentir, i sen, la xifra. I per això van utilitzar la C trencada. Però al segle XIX, la C trencada no feia pas l'unanimitat entre tots els savis lingüistes. Fins i tot el Pompeu Fabra la volia eliminar. Pues imagineu, escriure francès amb una C i França amb una S, comerciar amb una C i comerç amb una S. Sort que els defensors de la C trencada van ser prou nombrosos perquè les normes ortogràfiques del 1913 afirmin la consagració definitiva de la C trencada. Bon cop de fals!

0: Avanti tindrem unes mínimes de 20 graus a Perpinyà, 21 a Serret i a Prada, 17 a Prats de Molló i 12 a Monyuís i a la Torre de Querol. A la tarda, pluja a la muntanya. Les màximes seran de 30 graus al Rosselló, 32 al Vallespí, 33 al Conflent, 23 al Capcí i 26 a Cerdanya. Les temperatures a la nit seran de 22 graus a Perpinyà, Serret i a Prada i 19 a Prats de Molló. Dijous les temperatures quedaran les mateixes. Les mínimes seran de 21 graus al Rosselló, 20 al Vallespí i al Conflent, 12 al Capcí i 13 a Cerdanya. Tindrem unes màximes de 34 graus a Perpinyà i a Serret, 33 a Prada, 29 a Prats de Molló, 25 a Monyuís i 26 a la Torre de Querol. L'índice UV serà de 10 a la muntanya i 9 a la resta del país.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat
4: 100% en català.

foc contra el vent, es compra de mar negre encenent les nits sense lluna. Advertint els vaixells del perill dels esculls esmolats que els aguaiten traïdors amagats, emboscats en l'escuma. Com el vell faroner que amb llanterna de foc contra el vent escombra la mar negra encenent les nits sense lluna, jo tinc encès un far per dur-te estalvi on trobis empar, perquè no se t'empassi la mar i et respectin les ones. No fos cas que la mar li fes basarada el teu àngel.

tenir vell que gelós, espera el tren que passa veloç, aixecant polseguera, vigilo amb zel de man, que res no aturi el teu camí franc i arribi sense cap entrebanc on la vida t'espera. No fos cas que el camí li fes basarda al teu àngel.

ma vida atormentada. Cel o infern, haig de marxar d'una vegada.

cap penitència. No fa part dels hàbits meus. Vingui el dia del judici, serà el dia dels adeus.

com el silenci de la nit dels hotels, la teva veu callava, els teus ulls són profuns com el badall de l'aigua d'aquest mar tan brut que ens uneix i ens separa, com el silenci de la nit dels hotels, la teva veu callada enllà del teu mirar.

Només hi ha muntanyes, jo volia una casa sense porta ni tanca, com el silenci de la nit dels hotels. La teva veu callada, aquest vers com un nàufrag,

dit de presentació oficial, més o menys així com jo. Estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig benvolgut, ja ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit, vostres són les promeses que ningú ja complirà, vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar, però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur, i alguns quina meravella i alguns

calés, ni la feina, ni els amics, ni els amants. Els somnis somiats, els moments viscuts, són com fulles al vent. Se les emporta enllà i capriciós les fa tornar. Tornaràs a sofrir, tornaràs a plorar. Tornaràs a sentir, tornaràs a somriure, tornaràs a somiar. I la lletra de l'himne sobreviurà a la cançó. Els petons robats, els tresors perduts, consolidats, són com fulles que el vent s'emporta enllà i capriciós les fa tornar. Tornaràs a mentir, tornaràs a pregar, tornaràs a creure, tornaràs a fer-ho veure, tornaràs...

ressaca de dia, ni la botella de nit, els somriures forçats, els sanglots fingits, són com paraules al vent, malentesos passats, que arreglaràs qui sap quan, tornaràs a sentir, tornaràs a plorar.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Vilafranca de Conflent, 95.5.
2: Ai, xiquet, que l'ona que tomba bé. Oh, oh. És a la vela quan gronxa la pena. Després què? Oh, oh. El cel cau quan vas badant. Avui és ben blau.

sempre recordaré-la, Teresa, ballant el vals, ballant el vals. Potser fos l'últim fet amb algú que estimés abans que un bombardeig la tornés boja.

apartat, ens instruïem al seu voltant, al seu voltant. Mig descabellonada ens mostrava les cuixes i ens dona

venia i que els reis de l'Orient no existien, ni llops ni esperits, ni llops ni esperits. Ens parlava de l'amor com la cosa més bonica i preciosa, sense pecats, sense pecats. Ens ensenyà a ballar, a cantar i a estimar, d'això ella era la que més sabia. Amb una flor del seu cap, un mocador negre al coll i faldes llargues i un cigarret, va ser la riota dels grans i la mestra més volguda i pels infants. Ara de gran comprenc tot el que per tu sent i et llença un homenatge als quatre vents. Com un record d'infantesa sempre recordaré a la Teresa ballant el vals, ballant el vals.

Un cop més seré enganyat i essent darrer i per sempre més aquest engany definitiu serà coixí del més amarg dels desenganys. I desenganyat i enganyat, tan aviat podré per fi passar d'enganys com camuflar-me en el mal pas empastifant-me d'enganyifes. Ja mai sabreu què hi ha de cert en el que dic, ni mai sabreu si sóc sincer i sencer del tot o si sóc part, cara partit, de fraudulenta partitura. Tan aviat heu de pensar que el mot és fals quan el meu cor s'arrisqui a obrir-se sense mida, com que paraules d'home honest esteu fruint quan un verí de falsedat us administri. Amb tot, jo sé que si refila el rossinyol a mitjanit, pel dolor serà consol, tant si és veritat com si és mentida.

són els meus companys de tantes hores clares, de festes i de jocs, de camins de passar. El seu riure s'ha perd com es perden ses cars, i sol record del cor el que el temps ha esborrat. Un som de més amor.

Una llegenda. Avantguardista en el temps. Incestuosa. Deixeble del passat. Honesta. Paraula feta. Còncava i cega. Una obsessió a la penombra. No impertinent. Tan sols filla de l'honestetat. Difícil d'entendre. Aritmèticament perfecta. Solitud. Aquí teniu l'esperit.